0: Acabem de sentir la suite Music for Movies, música per a pel·lícules, d'Aaron Copland, interpretada per l'Orquestra Simfònica de St. Louis, dirigida per Leonard Slatkin.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. Ens sentim la versió de Pinchas Zukerman, violí, Ralph Kirschbaum, violoncel, John Browning, piano i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Christoph Eschenbach.

0: S'acaba aquí el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la versió de Pinchas Zukerman, violí, Ralph Kirschbaum, violoncel, John Browning, piano i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Christoph Eschenbach.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir unes variacions sobre una cançó popular russa per quartet de corda, unes variacions escrites per diversos compositors, com són Nikolai Artibushev, Alexander Scriabin, Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov i Felix Blumenfeld, entre d'altres, en la versió del quartet Kuss.

Hem sentit unes variacions sobre una cançó popular russa per quartet de corda escrites per diversos compositors, com són Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov i Felix Blumenfeld, entre d'altres. Els intèrprets d'aquestes variacions eren els membres del quartet Kuss.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor Joan Pau Pujol podrem sentir ara la missa Sextitoni a 8, interpretada pel conjunt Exaudinós que dirigeix Joan Grimalt.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuarem amb música russa. Us proposem la quarta simfonia en do major, opus 112 de Sergei Prokofiev, interpretada per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Mstislav Rostropovich.

0: Hem sentit la quarta sinfonia, opus 112, de Sergei Prokófiev. L'intèrpret era l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Mstislav Rostropovich.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació ara sentint una obra inspirada en un dels personatges de William Shakespeare, Falstaff, un estudi simfònic en do menor, opus 68, compost per Edward Elgar l'any 1913. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras.

0: És l'estudi simfònic en do menor Falstaff, opus 68, que Eduard Elgar va compondre l'any 1913. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

El 9 d'abril del 1709 es va estrenar al Palais Royal de París la tragèdia lírica Semele, de Maguem Maguet. Ens centrem l'acte cinquè en la versió dels solistes vocals amb Le Concert Spirituel sota direcció d'Hervé Niquet.

Acabem de sentir l'acte cinquè de la tragèdia lírica Semele, de Maguen Maguet, en la versió dels solistes vocals i Le Concert Espirituel dirigit per Hervé Niquet.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara una de les sinfonies de Gustav Mahler. Hem programat la sinfonia número 4 en sol major, una obra composta entre els anys 1899 i 1900 i estrenada el novembre del 1901 a Munic, sota la batuta del compositor. Sentim-ne la versió de René Fleming, soprano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Claudio Abbado.

0: Fins aquí la sinfonia número 4 en sol major de Gustav Mahler. N'hem sentit la versió de René Fleming, soprano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Claudio Abbado.
1: Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, us convidem a sentir els tres salms opus 78 de Félix Mendelssohn en la versió dels membres del cor de cambra Centus, dirigits per Laurence Equilby.

Els membres del cor de cambra Centus, dirigits per Laurence Quilby, ens han interpretat aquests tres salms, opus 78, de Félix Mendelssohn.

0: Catalunya Música.
1: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
1: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

El compositor Xavier Montsalvatge va escriure quatre diàlegs amb el piano en record de Ricard Vinyes, un recull que sentim avui interpretat pels pianistes Raimon Garriga i Dagmar Muñiz.

0: Eren els quatre diàlegs amb el piano, el recull pianístic en memòria de Ricard Vinyes, escrit per Xavier Montsalvatge, aquest que ara sentíem a Catalunya Música, interpretat pels pianistes Raimon Garriga i Dagmar Muñiz.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la missa brevis en re major, que és el 194 de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Christine Schaeffer, la contralt Ingeborg Dans, el tenor Kurt Azetsberg i el baix Oliver Widmer, amb el cor Arnold Schoenberg i el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

0: Hem sentit la missa brevis en re major, Kegel 194, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat la soprano Christine Schäfer, la contralt Ingeborg Dans, el tenor Kurt Atzetsberg i el baix Oliver Widmer, amb el cor Arnold Schönberg i el Concertos Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Federico Moreno Torroba són els tres nocturns per a guitarra que sentirem a continuació en una versió que interpreten Mikko Ikäimo i Roddy van Hermert a les guitarres amb la sinfonieta Aholansaari dirigits per Jiri Nissilä.

0: Eren els tres nocturns per a guitarra de Federico Moreno Torroba, aquests que sentíem interpretats per Mikko Ikäheimo i Roddy van Hemert a les guitarres amb la Hull Ansari Sinfonieta que dirigia Jiri Nissila.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zofi Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
3: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
2: 6 dies per viure les lletres.
3: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
2: Programa complet a horitzons2050.org.
4: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
5: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
4: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
5: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia, ben trobats a l'espai més matiner de Catalunya Música. Comencem ja avui amb la música de Gaspare Spontini. Per obrir el primer temps d'avui, hem triat una de les obertures d'aquest compositor italià que va arribar a París. Sembla que gaudint de la protecció de qui va ser la primera de les dues dones de Napoleó, Josephine de Beauharnais. Quan ja el compositor Giovanni Paisiello havia abandonat París, Spontini d'alguna manera va ser una mena de recanvi. Napoleó, arran doncs de la protecció que gaudia de Josephine de Beauharnais, el va tenir en consideració, i més enllà d'això, el fet és que, acabada l'etapa napoleònica, Spontini va continuar estrenant òperes a París. I aquest és el cas de l'òpera Olympie, que la va estrenar el desembre de 1819 a la Sala Montansier, una òpera que havia començat a escriure un temps abans. Va ser la tercera pàgina important que Spontini estrenava a l'òpera de París. Després de 7 representacions, el compositor va decidir donar al final de l'òpera un caràcter una mica més optimista, i d'aquesta manera, després d'una segona revisió, es va fer una revifalla d'Olympie al febrer de 1826, esdevenint una de les pàgines de Spontini més populars en vida del compositor. D'Olympie, avui sentirem la seva obertura.

0: Vet aquí la música de Gasparo Spontini, compositor, de qui acabem de sentir una de les seves obertures, l'obertura de la tercera gran òpera que va poder estrenar a París, l'òpera Olympie. La va estrenar el 1819, tot i que no va ser fins al 1826 que va estrenar la versió definitiva d'aquesta òpera, que va gaudir d'èxit durant uns anys, com acostumava a ser habitual, i que avui sembla ja gairebé desapareguda del panorama escènic, més enllà d'alguna interpretació puntual. Hem pogut sentir l'obertura tal com la interpretava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigida per Gerd Albrecht.
1: El primer temps.
0: Sí, és que tenim un gall per ajudar-nos a empènyer el nou dia. És el sistema tradicional que canti el gall, que ens anuncia que el sol és a punt de despuntar i que, per tant, hem d'encetar el dia. I ja que l'hem començat amb la música de Spontini, així de manera, i disculpeu la broma dolenta, espontània, ens ha vingut la idea de dedicar la selecció d'avui a una dosi d'àries i escenes belcantistes. De fet, Spontini, com també Cherubini, van ser d'alguna manera compositors que van marcar l'arribada del punt culminant del bel canto. Perquè ens entenguem, tal com diu la paraula, bel canto vol dir això, cant bonic. I és que l'òpera no va néixer com una successió de melodies, sinó com una successió de recitatius. Però en el moment en què l'òpera arriba en els teatres comercials, sobretot a Venècia a partir de la dècada de 1630, els empresaris van ser molt conscients que calia oferir alguna cosa més al públic que pagava l'entrada amb els seus diners i, per tant, calia oferir un espectacle que cada vegada fos més atractiu. I així va ser com va néixer el concepte de bel canto. Es van anar substituint els antics recitatius per noves melodies que en italià s'anomenen àries, que vol dir això. Àries vol dir tonades, melodies, i d'aquesta manera, i de fet la traducció literal seria aires. Encara podríem fer servir l'expressió, per exemple, de aires populars catalans, fent referència a melodies de cançons tradicionals, per exemple. Doncs bé, totes aquestes àries van anar configurant aquesta nova estètica que anomenem bel canto i que es va mantenir des de la segona meitat del segle XVII fins als temps en què culminava a principis del segle XIX. Els grans culminadors, ja el sabeu, Rossini, Bellini, Donizetti, i a partir d'aquí arribaran els joves compositors com ara Giuseppe Verdi i d'altres, fins i tot el mateix Donizetti al final de la seva vida, i aniran trencant l'imperi de la bellesa per donar importància, per empènyer el nou sentit dramàtic de la música, sacrificant la bellesa a canvi de la versemblança dramàtica. Però, compte, quedem-nos amb la culminació del bel canto. Algú ha dit Gioachino Rossini?

extraordinari, Rossini, i mira que sembla fàcil fer totes aquestes coloratures que feien els cantants, particularment la soprano. De fet, mezzo. Ja sabeu que Rossini va escriure molt per mezzo, per aquell tipus de veu que en deien soprano sfogato, que és un concepte que ja al nostre temps no existeix, i que eren mezzos amb unes tessitures molt àmplies, etc. Era Cecilia Bartoli al costat del baríton Brintervall en aquest duet, el Capricci, ai, Capricci della sorte, i o so farli indiferentes, de l'acte primer de l'òpera L'Italiana in Algeria. Hem començat així parlant de Bel Canto i hem començat amb una de les òperes còmiques de Rossini, però ara seguim amb la música de Saverio Mercadante. Una mica perquè el situeu, Saverio Mercadante va estudiar en el mateix conservatori a Nàpols que també va estudiar Bellini. Per tant, així, diguem-ne, cronològicament els podem centrar tots dos. Mercadante va tenir la sort de tenir la vida una mica més llarga que la del pobre Bellini, que va morir molt jove. Però vaja, en qualsevol cas, mai va poder assolir ni de bon tros l'èxit que s'hi va assolir el mateix Bellini o Rossini, amb qui també va compartir una etapa important. Precisament l'etapa en què estrenava l'òpera Maria Stuarda, Regina di Scòzia, una òpera escrita sobre un llibret de Gaetano Rossi que s'estrenava en el Teatre Comunale de Bologna el maig de 1821, amb poca fortuna. La majoria d'òperes que ens parlen del personatge d'aquesta reina d'Escòcia, Maria Stuart, solen centrar-se en el moment més dramàtic de la seva vida, la condemna, la confessió, l'execució propiciada per la seva cosina, la reina Elisabet d'Anglaterra. La tragèdia de Friedrich von Schiller, del gran compositor romàntic, del gran escriptor romàntic alemany, no és una excepció, però en canvi aquesta òpera de Mercadante, lluny de parlar-nos dels darrers moments de la vida de Maria Stuart, aquest ens trasllada a un període anterior, quan Maria intenta preservar la seva autoritat i independència enfront de les maniobres dels nobles i cacics escocesos. D'aquesta òpera avui ben poc coneguda de Saverio Mercadante sentirem l'ària Ma sei innocente sei de l'acte primer.

Ja veieu, avui posseïts pel deliri belcantista, el primer temps de Catalunya Música, acabem de sentir aquesta escena, aquest concertant Maceino 86 de l'acte primer de l'òpera Maria Stuart de Regina d'Escòcia. Manuela Kuster era la mezzo, Colin Lee el tenor, Paul Sputnis era el baix baríton amb el cor Geoffrey Mitchell i l'orquestra Filharmonia dirigits per Antonello Alemandi. Aquesta era la pàgina que us hem proposat de Saverio Mercadante. Però ara seguim amb un altre compositor napolità, Michele Caraffa. Va néixer a Nàpols, però també després es traslladaria a París, on va ser deixeble de Luigi Cherubini. Recordeu que Cherubini, després de la caiguda de Napoleó, va ser nomenat director del Conservatori de París, i per tant van ser molts els deixebles que van poder estudiar amb aquest professor. Diguem que la singularitat és que els estrangers no podien entrar en el Conservatori de París i aleshores les classes les rebien de manera particular. Després d'una estada a Venècia, Caraffa es va traslladar de manera definitiva a París i va ser el 1828 quan, arran d'estrenar l'òpera titulada Massaniello, es va convertir en un gran èxit. Es va representar 136 vegades a l'Òpera Còmica de París i això va permetre que Michele Caraffa esdevenís un nom en majúscules del panorama musical operístic de la capital francesa, malgrat que certament les òperes de Rossini i Donizetti sempre l'adelantaven per la dreta, per entendre'ns metafòricament. L'any següent, el 1829, va ser quan va estrenar Caraffa l'òpera Le nozze di Lammermoor, una adaptació operística avui molt poc coneguda, però hem de dir que fascinant, d'aquest cèlebre drama The Bride of Lammermoor, original de Walter Scott. Una òpera que es va estrenar a París, a la Sala Favar, el 12 de desembre d'aquell 1829, i que mai va arribar a assolir el mateix èxit que l'any 1835, sis anys després, Donizetti aconseguiria amb la mateixa història. Caraffa la va titular Le nozze di Lammermoor i Donizetti, com bé sabeu, la va titular Lucia di Lammermoor, però la història és la mateixa. Per cert, Caraffa, just el 1834, va assolir la nacionalitat francesa, va esdevenir director de l'Acadèmia de Música Militar i, sobretot, a partir de 1840 fins al 1858, en què es va jubilar, va ser professor de contrapunt i composició al Conservatori de París. Doncs ja que hem parlat de Le nozze di Lammermoor, què us sembla sentir aquest concertant d'un horrible tempesta de l'acte primer d'aquesta òpera de 1829, Le nozze di Lammermoor, de Michele Caraffa?

Bel canto en estat pur, com heu pogut comprovar. Era un quintet, un concertant de solistes de l'acte primer de l'òpera Le Nozze di Lammermoor, del compositor napolità Michele Caraffa. Era el quintet d'un horrible tempesta. Hem sentit Ashley Thorburn, Yvonne Kenny, Susan McCulloch, entre altres, al costat del cor George Mitchell i l'orquestra Filharmonia, dirigits per David Parry. Música avui bel cantista. Si ara sentíem aquest tas de Le Nozze di Lammermoor de Michele Caraffa, que s'estrenava el 1829, ja sabeu, el 1835 s'estrenava la Lucia di Lammermoor més cèlebre, és la de Gaetano Donizetti, i que també té moments concertants, és a dir, combinant solistes preciosos. De fet, aquesta és una característica bastant generalitzada de les òperes de Donizetti. A Donizetti li agradava molt fer concertants, probablement perquè era un aimant de Mozart, i aleshores doncs Mozart també té preciosos concertants de solistes en algunes de les seves òperes, potser la més cèlebre en aquest sentit sigui Così fan tutte. I vet aquí doncs que el compositor Donizetti ens n'ha regalat alguns de tan preciosos com aquest Chi mi frena in tal momento.

Una autèntica piconadora de sextet, aquest que ens va proposar Donizetti a l'acte primer de l'òpera Lucia di Lammermoor. Chi mi frena in tal momento era la versió en què hem sentit Luciano Pavarotti, Cheryl Miles, Joan Sutherland, Ryland Davis, Nikolai Giaurov i Huguette Turangot al costat del cor i l'orquestra del Covent Garden dirigits per Richard Banning. Donizetti, Bellini, Rossini van ser els compositors cimers d'aquesta culminació del bel canto que es produiria entre les dècades de 1810 i 1830. És el moment màxim. A partir d'aquí, les òperes van girar ja cap a un altre plantejament, però en qualsevol cas ens han deixat pàgines tan sensacionals que ens provoquen certament el deliri, que podríem traduir o explicar com la catarsi expressiva. Moments concertants amb orquestracions carregades d'instruments de vent, com aquesta que acabem de sentir. També Rossini ho fa, això. O també àries d'aquelles en què la soprano teòricament embogeix, però quina paradoxa que per poder-ho cantar l'última cosa que poden estar les sopranos és embogides. Aquí tenim aquesta preciosa ària que Bellini va incloure a la tercera de les seves 11 òperes, Il Pirata, l'ària Col Sorriso d'Innocenza.

Autèntic deliri, una àrea com aquesta és el Col Sorriso d'Innocenza, l'àrea d'Imogene, que és l'àrea de la bogeria, però de l'òpera Il Pirata. És la primera gran òpera de les 11 que va escriure Bellini, és la número 3 cronològicament. La veu era la de la soprano estatunidenca René Fleming, l'hem pogut sentir al costat del cor, i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits per Bruno Campanella. Vet aquí, doncs, aquesta àrea de veritable deliri belcantista. I és que Bellini, compositor nascut a Catània, format a Nàpols i que després triomfaria tant a Itàlia com a París, doncs amb 11 òperes en va tenir prou per convertir-se en una autèntica icona del belcanto. Àries com la que acabem de sentir, o per exemple la que li va regalar a la soprano Judith Tapasta al final de l'òpera La Sonàmbula. Per cert, que en la mateixa soprano Judith Tapasta li va regalar també l'ària Casta Diva de l'òpera Norma. Ella va ser qui va estrenar tant la Sonàmbula com Norma. Què us sembla si sentim l'ària final de la Sonàmbula de Bellini?

I ara vindria la cabaleta en aquesta gran ària de l'òpera La Sonàmbula de Vincenzo Bellini, A non crede a mirarti, al final de l'acte segon. Quin regal li va fer Bellini a Giuditta Pasta i a totes les sopranos que han interpretat aquest paper bel cantista per antonomàsia. Hem pogut recordar a Edita Gruberova i a Josep Bros. Quin tàndem més preciós. Quantes nits glorioses no ens van regalar al públic català en l'etapa en què precisament van estar actuant de manera força regular al Gran Teatre del Liceu. Gruberova i Josep Bros, noms inoblidables, els hem sentit en aquesta interpretació de la música de Bellini. Bé, ja culminem aquesta selecció que avui us hem preparat de deliri belcantista amb el final de l'acte primer de l'òpera Anna Bolena de Donizetti, un nou concertant amb tots els ets i uts.

0: Mare de Déu, és irresistible. És el final de l'acte primer de l'òpera Anna Bolena, Inseparato Carcere, de Gaetano Donizetti. L'hem pogut sentir amb Joan Sutherland, Samuel Rami, Susan Metze, Bernadette Mancadinissa, Jerry Hadley, Giorgio Surgen, amb el cor i l'orquestra de l'Òpera Nacional de Gales, dirigits per Richard Banning. Així, amb la música de Donizetti, tanquem aquesta selecció d'autèntic deliri bel cantista.
1: El primer temps.
0: I després de rebentar més d'un altaveu d'aparells de música del país, siguin de casa, del cotxe, o fins i tot de fer esclatar més d'un cor sentint totes aquestes escenes d'òperes belcantistes, com que ens hem de redreçar perquè tot just comença el dia i hem de ser productius, baixem una mica el suflé i ho farem de la mà de Mozart i d'un disc aparegut a finals d'agost per la discogràfica Alpha Classics, dedicat als 6 quintets preciosos per corda de Mozart, aquests quintets que són una autèntica meravella. Alfa els ha publicat en 3 CDs i els interpreta, que això també és molt interessant, un grup que s'anomena, i ho direm a poc, Spuni Cuni Fe. Spuni Cuni Fe. D'on te punyeta surt aquest nom? Doncs resulta que d'una carta que Mozart escriu a aquella famosa cosina que es deia Mariana Tecla, que vivia a Augsburg, el poble d'on venia el pare de Mozart, del Leopold. Era una cosina, la Tecla, que amb la que Mozart té una relació molt singular, i Mozart ja sabeu que s'inventava paraules, i en un moment donat li escriu aquestes tres paraules misterioses. Spuni Cuni Fe. Què vol dir spuni? Podria ser filat, teixit, cuni, sembla voler dir conill en llatí, i fer en francès és fet. Per tant, potser fa referència a alguna tela teixida amb pell de conill, com un xal que la cosineta Besle, la cosineta Tecla, li enviava amb un dibuix, un autorretrat fet per ella mateixa. Puh, no ho sabem. Sigui com sigui, el nom té molta gràcia, però la versió que ens proposen el quintet Spuni Cuni Fe en aquesta novetat discogràfica d'Alpha Classics no té desperdici. Si us agrada Mozart i la seva música de cambra, pareu atenció. Sentim un tast del moviment inicial del quart dels 6 quintets per corda, escrita en l'expressiva tonalitat de sol menor, el quintet Kehl 516.

0: Aquí estem sentint el moviment inicial deliciós, ja ho veieu, del quintet número 4 en sol menor, que és el 516 dels 6 quintets per corda que Mozart va escriure en els darrers anys de la seva vida. Pàgines de maduresa que apareixen en aquesta novetat discogràfica que publica el segell Alfa, el va publicar ja fa un parell de mesos, a l'estiu, protagonitzat pel quintet de corda amb un nom ben singular, es puni cunife. És així, doncs, que avui amb la música de Mozart acomiadem el primer temps i tornarem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que el pediatre i psicoanalista britànic Donald Winnicott deia: "És jugant i només jugant que l'infant o l'adult pot ser creatiu i utilitzar tota la seva personalitat."
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: que juga és un infant que aprèn. I si, a més, ho fa en grup i és un joc creatiu, és un infant que s'expressa i reforça la seva personalitat relacionant-se amb els altres. Avui, al Set de Sons, parlarem de com unir aprenentatge, llengua catalana, música i coordinació corporal amb un joc simple que no requereix cap objecte i que té molts beneficis. Avui, al Set de Sons, parlarem del joc de picar de mans. Rosa Montserrat Espinya té una llarga trajectòria com a mestra de música i és autora de nombrosos llibres de pedagogia musical. A les seves classes li agrada introduir projectes relacionats amb la creació musical per part dels alumnes i a través dels jocs de picar de mans ha trobat una bona manera. Parlarem amb ella dels seus beneficis i ho aprofitarem per reflexionar sobre l'estat actual de la música a l'escola. A les seccions didàctiques riurem amb unes mans molt virtuoses a músic de table de Thierry Demey i descobrirem per què i des de quan el La 4, que serveix com a referència per afinar els instruments, vibra a 440 Hz. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons. Deixa que soni.
0: I comencem, com sempre, amb una composició que ens ajudarà a aturar el ritme i recordar que, a vegades, els moments senzills i quotidians poden ser com petits paradisos terrenals. Només cal saber-los reconèixer. La compositora nord-americana Rachel Grames ens hi posa la banda sonora amb aquest Earthly Heaven, una creació inspirada en una pel·lícula familiar enregistrada l'any 1938.

El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme. Set de sons. Deixa que la música faci la seva.

0: Les escoles són espais que ens permeten observar i analitzar fàcilment la realitat de la nostra societat. Tots vivim en la nostra pròpia bombolla econòmica, cultural i ideològica i massa sovint no som conscients de com són les altres bombolles. A l'escola hi fan cap moltes bombolles de realitats diferents i això fa que siguin un bon termòmetre de tendències actuals i futures. Per exemple, si ens fixem en la llengua. A les aules ja sabem que el català és la llengua vehicular, però al pati, quin és l'idioma que fan servir els nens i les nenes per jugar? Avui tenim a l'estudi a la Rosa Montserrat Espinya, mestra d'Educació Musical de l'Escola Lis de Barcelona. Rosa, benvinguda al Set de Sons.
1: Bon dia.
0: L'Escola Lis està situada al barri del Putxet i és una escola concertada en forma cooperativa, podríem dir, d'una línia. Per tant, és una escola petiteta. Quina és la llengua que fan servir normalment els infants al pati?
1: El català.
0: El català. En aquest cas, però, hem de dir que és això, no? Una escola bombolleta, també.
1: És una bombolleta, realment, perquè la que tenim alumnes de parla castellana se'ls encomana i, com que és un grup tan petit d'alumnes de menys de 20, acaben tots parlant català.
0: Sí. És una sort, això, el que ens agradaria una mica a totes les escoles. Per exemple, poso doncs, el meu cas en l'escola dels meus fills. Els nens, a l'aula, evidentment, parlen en català, al pati parlen en castellà i juguen en castellà. Per tant, la seva llengua de jugar i de relacionar-se quan, diguéssim, no estan disciplinats és el castellà. I això crec que és una mica el que passa en moltes escoles.
1: Jo penso que passa tot arreu, perquè de natural, o sigui, tot i que al pati de l'escola on treballo es juga en català, sempre hi ha raconets de nens que el seu joc és... I els hi pregunten, oi, què fas? Jo parlant en castellà. Diu, estem jugant.
0: I tu, a la teva escola, et vas fixar que en el pati passava una altra cosa. Què passava a la teva escola?
1: Em vaig fixar, tot i que el ser mestre de música, ja ho sabem tots que no acostumem a vigilar els patis, de tant en tant hi surts i ho veus, i els nens jugaven a picar de mans amb cançons castellanes, el chocolate, el conejito de la suerte, el no sé què. I em va cridar l'atenció, però jugaven molt feliços i molt bé. I al cap d'una setmana o així vaig voler dir, oi, no hi ha cançons de picant de mans en català. Com és que jo no en sé? Bé, jo de petita no jugava a picar de mans. Jo m'enfilava a les oliveres, jugava amb a corda, patinets i bicicletes. Aquest joc jo no l'havia fet mai, picar de mans. Aleshores, clar, que tenim internet, doncs busqué internet on hi ha picant de mans en català. I vaig anar a parar amb una pàgina que es diu piquentdemans.cat i hi havia reproduccions de cançons, la majoria d'elles adaptades de cantarelles castellanes.
0: Sí.
1: El xocolata ni diuen sobrassada. I els nens... I es veia molt alegre. Dic, ui, calla, els hi passaré. I al cap d'un temps, nens, anem a la pissarra digital. Us ensenyaré unes cançons de picar de mans en català. I tots van dir en català. I em van mirar unes quantes. Ells triaven el títol. Posa aquesta, posa que és alt. Diu, i el comentari general va ser... Oh, però si aquesta és xocolata, però sí que... O sigui, van reconèixer, a part del capellà i la gallina que surt allà, i a la plaça...
0: D'Argentona,
1: que també els hi va agradar bastant. La conclusió d'ells era que eren les cantarelles traduïdes. Dic, i què, i us agraden? O les voleu fer vosaltres de nou? Podem? La pregunta és, podem? Oh, clar, mira, la setmana que ja podeu fer grups de 2, de 4, de 6, de 8, i la setmana que ve, quan tinguem música, m'ensenyeu el que heu creat. I així va començar. O sigui, no he ensenyat cap cançó de picar de mans. He fet que la creïn ells.
0: Això, quan tu vas buscar, doncs vas anar parant aquest web, aquest picar de mans, que el que han fet és això, no? Agafar aquestes cançons, fer-ho en vídeos i traduir-les perquè els infants puguin doncs, jugar a aquest joc tradicional, però en català.
1: Sí.
0: I, a més, amb diferents dialectes, que això també està bé, això és bonic, també, que els infants puguin conèixer els diferents dialectes dels països catalans.
1: Sí, sí, perquè deien, diu, què diu aquí? Dic que, perquè és un parlar del sud de Tarragona, i diem diferent, per exemple, a València, no agafen les coses, les agarren. I diuen, agarren? Dic, sí. Dic, i al meu poble no diem ocells, diem mitjons. I diuen, mitjons? No, mitjons. Vull dir, és bonic conèixer d'altres paraules que les diem en diferents zones. Sí, sí. I, els va agradar veure els vídeos, però no van estar convençuts de les traduccions, perquè deien, per què diuen sobrassada? Per què no diuen bicicleta? Perquè, o sigui, el trobar quatre síl·labes, vull dir,
0: ells s'hi van fixar una mica i a partir d'aquí, com que tu també els vas instar a que ells s'inventessin les cantarelles, no? Que s'inventessin noves fórmules.
1: Noves fórmules amb temes que els interessés. Perquè també els vaig dir, per què la vieja mató un gato? Con la punta, us sembla bé que una àvia hagi de matar un gat? Us sembla que les lletres són... Diu, bueno, deuen ser de broma. Dic, bueno, doncs si són de broma em sembla molt bé, però feu coses que us preocupin a vosaltres o que us agraden. Què us agrada? Futbol. Molt bé, doncs feu una de futbol. Ens agrada que els Reis ens portin, perquè això ho vam començar a treballar al voltant de Nadal, no? Que els Reis ens portin, que no ens portin carbó, o que... I anaven dient, dic, doncs vinga, feu coses que us interessin. I hi ha resultats, sí.
0: Quina edat tenien els nens?
1: Aquests són de tercer i quart, és a dir, són nens de 8-9 anys. Quan ells entrenen, aquests que estan creant coses noves, s'encomana. Veus altres grups de nens més petitons o fins i tot més grans que se'ls miren, què esteu fent? Perquè a la majoria, per les cares dels nens, ja veig que els xoca que juguin a picar de mans en català. Se'ls miren, què feu? Sí, perquè no, clar, és un joc que, no, que en català no el saben totes les cançons en castellà.
0: Per tant, al pati de la teva escola, això de picar de mans ara és comença, tendència, eh?
1: Comença a arrencar, sí. Pel motiu, per la gràcia d'inventar, crear i la competència entre ells. Com que no és jugar un joc com el futbol, qui fa més gols, no? O qui l'encerta més a la cistella de bàsquet. Aquí és, a veure com és aquesta, doncs nosaltres també miren gestos de rítmics i els imiten, oi, aquest és difícil, aquest em surt. I es crea com una competència de millorar l'altre grup perquè inventen, perquè no reprodueixen. O sigui, entrem en un treball de creació. Quan ve aquesta creació a l'aula, aleshores hem de vigilar que l'accentuació de les paraules sigui correcta. Perquè segons com piquen... Llavors ve el treball a posteriori de la seva invenció. I al pati, ells juguen lliurement i creen, i s'encomana, sí, podem dir que s'encomana.
0: Ara que treballem tant per competències, això és una competència de creativitat brutal, eh?
1: Sempre, és que la música la reprodueixes i la crees. Ha de ser així l'àrea, eh? Ha de ser així.
0: Han fet? Deies que alguns han parlat dels Reis.
1: Uns han parlat de Reis, un altre va parlar d'un pintor que queia i s'embrutava. Un suggeriment meu va dir personatges que us semblin que tinguin importància i un grup es va inventar en Gaudí. Un altre era d'una cançó que havien fet d'una representació del Llibre de la Selva, perquè tenim una

0: Llenguatge normal, no sigueu tímids amb això. No, paraulotes molt grosses no les vull sentir, però d'aquestes sí. I sí, les afegeixen i això encara els motiva més, perquè cantar una cançó em pugui dir caca, o pugui dir pet, o poder dir burro no els hi deixo dir. Però bueno, si ho diuen, podem buscar una substitut. Això els anima també, el llenguatge, a buscar paraules que formalment, diguem-ne, els pares renyem, no diguis això, doncs a la cantarella de picar de mans està permès. I llavors això també els anima bastant,
1: Com a mestra de música, quins beneficis hi veus?
0: Primer, coordinació grupal. Després, mantenir el tempo. Buscar una melodia que agradi, que l'afinin, i que també la paraula, més que la música, que, com quan crees una cançó, no? És a dir, que les síl·labes quadrin amb la melodia, que no accentuïn malament. És la guerra més forta que hi ha en aquest treball, l'accentuació de les paraules. Hi ha moltes cançons que les sents amb cantants que les canten i dius...
1: On has posat l'accent?
0: On has posat l'accent? Doncs el picar de mans en música seria més de poesia, no per dir-ho d'alguna manera, però com que hi va el ritme inclòs, el tempo, l'afinació, la coordinació, tot és que és complet. I a més, de la manera que ho he fet, hi ha la invenció al davant. Per tant, ja tenim un treball complet. Grups de nens que no són gaire amics i no juguen, per la competència de crear un joc nou més bonic, s'ajunten també.
1: Ostres!
0: Veus que hi ha aquest grup que fa aquest... No diré noms, no? Aquest. Però si sempre juga amb l'altre o sempre està... Doncs el tema que ha triat un grup, per exemple, el de Reis, de cop i volta eren un grup de 3 i de cop i volta van ser 5, perquè el tema animava.
1: El tema els agradava, melodia els atrapava...
0: Els atrapava i llavors anaven fent això. Doncs a nivell de música jo veig això, que fan grup.
1: I els diferents grups s'han ensenyat les cançons entre ells?
0: Bé, el Pati, pel que, perquè quan jo surto a cridar-los, Rosa, en tenim una de nova! A veure, feu-me-la! I clar, quan hi ha totes les files per entrar a les 3, me la fan, clar que fa. És un espectacle, perquè les files, abans d'entrar a classe, veuen els nens que quan em veuen que jo crido un altre grup, n'hem fet una de nova avui. Perquè principalment juguen al Pati del migdia, per dir-ho així.
1: Del menjador.
0: El que hi ha al monitor, que no hi ha al mestre, que se senten més lliures. Llavors me l'ensenyen i, clar, tots els altres nens ho van veient. Bueno, és la manera de que arriba, sí.
1: Clar, són molts beneficis, a banda de fomentar la bilateralitat cerebral. O sigui, hi ha moltes coses que fan que el picar de mans sigui un gran joc. I, a més, aquí al Set de Sons sempre parlem molt de que la música pot ser una eina molt transversal, no? Que pot ajudar altres assignatures, fins i tot, no? A aprendre coses. Abans deies que uns nens van agafar i van començar a fer tots els animals de la selva. Explorar qui era Antoni Gaudí per poder explicar-ho en una cançó. Clar, això fa que la música, no?, sigui una eina de motivació a aprendre moltes coses.
0: Bueno, és que es completa en tot. Quan diem anem a picar rimes o seguim la pulsació o llegim aquest fragment rítmic, tempo, matemàtiques, 4-2, accentuacions, llenguatge, melodia, afinació, ho tenim tot. Vaja, i la queixa que jo en tinc, com està la música ara a les escoles?
1: Això t'anava a preguntar també, perquè tu, a banda de tot això que ens estàs explicant, en la teva trajectòria també ets autora d'una col·lecció de llibres per primària, per infantil, de música, no?, que és el programa Clau de Sol.
0: Bueno, aquest és dels últims que vaig fer. Fa molts anys, l'any 92, vam començar a veure que feia falta una miqueta de guia per fer música a les escoles quan va començar a ser obligatòria. Que no era una assignatura de més a més.
1: Sí.
0: I al cap d'uns 10 anys va passar a entrar el que ara en diem competències bàsiques. Hi havia exàmens que la Generalitat preparava, que els alumnes havien de contestar un mínim coneixement. Això va ser una bombolla, va durar 5 anys. Aleshores, aquí es van començar a fer llibres molt ben estructurats per conèixer diverses cançons. Bé, ara no t'explicaré pas els llibres, però el Clau de Sol aquest és... Els llibres eren uns, la tendència de fer projectes va eliminar el llibre de text a les escoles.
1: Sí.
0: Els mestres el que fan és buscar els llibres fets i fer fotocòpies i reproduir, bàsicament. I després vam dir, doncs fem un quadernet senzill que quedi una mica de cosa, i són uns quadernets amb uns coneixements bàsics i molt econòmics, perquè un llibre de text és car. Llavors el Clau de Sol és l'últim que vam fer, però des del 92.
1: que has estat treballant una mica amb els, el material que s'hauria, materials didàctics que s'haurien, doncs, d'aplicar a la

0: les aules de música.
1: Els coneixements mínims per desenvolupar l'estima a la música, i si et ve de gust, te'n vas a una escola de música i aprens a tocar l'instrument que vulguis, o vas a una coral. O sigui, el meu interès en fer música a l'escola és despertar, que obrin la visió d'escolta, escoltem música clàssica, escoltem música tradicional, escoltem jazz, escoltem, els nens i els faig escoltar de tot, i dir-los l'opinió. Ara tinc els de sisè entusiasmats amb Beethoven. Bueno, doncs hem fet percussió corporal de la novena sinfonia, estan cantant el cant de joia, i la podem cantar en alemany? No, perquè la dicció jo no... O sigui, fins i tot ells ja han averiguat que el cant de joia on original
0: era
1: poet,
0: alemany.
1: Alemany. I per què el cantem en català? Dic, perquè jo alemany no us el puc ensenyar. Els mestres tenim les nostres limitacions. No? Llavors jo veig que la música actualment, el no haver-hi per part de la Generalitat, igual que hi ha matemàtiques o llengua o el que sigui, una prova d'un nivell mínim, aleshores què és? Un festival. Preparem cançonetes i el festival de final de curs i fem això.
0: Aturem un moment l'entrevista per escoltar una obra que demostra que per fer música de vegades no cal cap instrument. El 1972, Steve Reich va compondre Clapping Music, una peça per a dos intèrprets que piquen de mans. Tots dos comencen fent el mateix ritme, però un el va desplaçant progressivament i apareixen combinacions sorprenents. Un autèntic joc de coordinació i escolta amb només quatre mans. En sentim un fragment.

0: Seguim amb l'entrevista a la mestra de música Rosa Montserrat per descobrir els beneficis i les possibilitats dels jocs de picar de mans. Rosa, abans deies que la situació de l'assignatura de música a les escoles ha canviat i que ha perdut valor. De fet, en aquest sentit, potser depèn molt, segurament, del propi mestre o no, de música.
1: I de les
0: música,
1: condicions
0: no?
1: que es troba. Si comença el curs i dius concert per Santa Cecília, festival per Nadal, festival de primavera, tampoc tenim tantes hores docents. Llavors, també, en el fons, el mestre que diu m'hi va una mica el prestigi, si desafinen molt, no?
0: Clar.
1: Què fa? Dedica les hores.
0: Es centra amb allò.
1: Amb allò?
0: També falten recursos, segurament, a vegades de l'aula de música, de tenir un bon espai, de tenir prou instruments,
1: segur.
0: No? O sigui que és una assignatura que encara
1: és que és
0: costa
1: cara.
0: Molt,
1: si
0: no?
1: Si tu vols fer una orquestra ORF que entrin 25 alumnes, suposadament, el preu d'un xilòfon de qualitat i afinat és caríssim. Si fem flautes de bec, que n'he fet molts anys, ara fa 2 anys que ja no en fem, jo llegia una marca concreta, I que estiguin afinades i sents flotes que diuen clar que la gent li té animaversió. No se'n sap. Ara hi ha una tendència bastant general de tocar l'ukulele. Però suposo que les escoles haurien de tindre 25 ukuleles i que anessin passant pels nens. O els nens, per l'amor a la música, haurien de tindre el seu instrument. Fer-se el seu, arribar a casa i jugar i tocar-lo. Vull dir, si no, és com anar al laboratori de l'escola i fer que això, i ja està, he sortit de l'escola i he acabat. O sigui, la música l'has de tindre tu, i si saps d'ensenyar un instrument, tingue'l el teu personal, no el de l'escola, per tocar, penso.
0: És evident, doncs, que d'escoles, com dèiem abans, n'hi han de moltes realitats, no? Hi ha moltes bombolles diferents i segurament hi ha escoles, doncs, que ho tenen més ben preparat, que tindran, doncs,
1: seguríssim que hi ha
0: una bona aula amb molts instruments, que els infants, doncs, potser podran aconseguir tenir un instrument propi, però en general, com a mestre de música, quin és allò? O sigui, mirant després de tota la trajectòria que portes, quin és l'estat actual de l'aula de música, l'escola curricular?
1: Jo la veig greu.
0: Greu. De fet, hi ha una plataforma de mestres que s'estan queixant una mica, no?, de la poca presència de la música.
1: Som els festivaleros. És que no es pot dir més, no es pot dir més així. No, vull dir, no es valora, és una de més a més. Jo penso que hi ha una crisi seriosa.
0: En l'educació en general,
1: i en música
0: ja estava
1: malament. Ja estava malament. Jo et dic que va ser la sensació meva. Quan la Generalitat va fer unes proves, que hi havia uns àudios que havien de distingir si eren trompetes o si eren violins, i havien d'inventar un ritme en corxeres i negres. Simple, senzill. Aquí la música, la gent estava, els mestres de música s'hi posaven. Ha desaparegut aquest control, diguem-ne, de coneixement, i anem baixant. Aleshores, que tu, com a mestre de música, t'agrada més la dansa, doncs potser no cantes o no toques instruments i fas balls.
0: D'acord.
1: Que estàs que no fines o et costa cantar o memoritzar, doncs vinga, a base d'audicions. Sí, cada mestre s'ha fet, com que el currículum és tan obert i tant fes una miqueta el que et sembli, jo penso que cada mestre fa una miqueta el que li sembla segons les seves aptituds i les seves ganes d'ensenyar. Ho veig així.

0: Per tu, quin és el benefici de fer música a l'escola? Els beneficis que veus, no? Doncs és...
1: Ser humans, fer-los únics, fer-los sensibles, estimar, meravellar-se d'un so, d'una lletra, això vull.
0: I ser creatius.
1: També.
0: Ser creatius, no? Perquè abans dèiem, no?, que amb les competències, no?, les coses que es promociona és que siguin creatius, que no tants continguts i que ells, doncs, hi aportin la seva part, no?
1: Però doncs continguts, continguts els hem de fer igualment, eh?
0: Evidentment. Si no... Evidentment, perquè si no, no podran dir res. Però, clar, el fet de tenir una eina com és la música perquè experimentin en la creativitat, no?, la satisfacció de fer una cosa pròpia, de dir el que tu vols, no?
1: I tant.
0: I la música és l'eina que ho fa més fàcil, no? Doncs clar, potenciar això sembla que hauria de ser, doncs...
1: Bàsic.
0: Bàsic, exacte.
1: Bàsic. O sigui, uns nens de primària han de saber les taules de multiplicar. Home, si volem que comptin, potser és bàsic. Doncs poder fer tot això amb la música és bàsic. Però jo penso que estem coixos, ens estem empobrint en aquesta àrea, eh? Jo penso, realment que sí. Donem importància a la llengua, es promociona molt l'anglès per com va la mundialització de tot, no sé, en anglès, llavors 20 hores d'anglès, i perfecte, eh? Vull dir, molt bé. Però la música va quedant, com el que en dèiem abans, és la Maria més que Maria, vull dir, festivals. Llavors el coneixement, o un nen que et diu, mira un exemple, fem un concurs de pintura a l'escola que es diu Roser Capdevila i jo repartia les bases, com han de presentar les il·lustracions. I arribo a la classe de sisè i dic que un moment que us explicaré una cosa. I una xiclama diu, però que no farem música avui? Dic, sí, primer t'explico això. I després, i fa... Volguem dir, no m'expliquis, diu, jo... Que,
0: és, jo vull fer música.
1: Jo vull fer música, perquè ara en aquest moment estem tocant el Camp de Joia amb carillons i clar, ja, a veure si ets la coordinació de les mans, canvia la dreta, a l'esquerra, les dues baquetes, molts van només amb una. No, no, música, necessitem tot el cos. Has de, bueno, vas fent... Llavors, la música la necessiten, la volen, l'estimen. Tots els nens van contents amb música. No a la meva escola, tot arreu, les amigues també m'ho diuen. Però clar, si ens dediquem a fer només festivals, jo ni dic festivals, eh?
0: Sí, sí, sí, s'entén el concepte. I... Que potser, segurament, no és el que més els agrada als nens, fer festivals.
1: Molts tenen molta vergonya, és veritat. Una altra cosa que treballa la música que me n'he oblidat. Des de petitons, quina cançó t'agrada? Puja a la cadira i canta-la. Perquè cantem molt en conjunt, però l'individu també s'ha de tindre en compte. Llavors, quan li fas fer un cant solista, es moren de vergonya, desafinen. Llavors ja, des de petitons, ja, vinga, tu sol, vosaltres dos, tu sol, tu sol, tu sol, perquè siguin més autònoms, perquè s'estimin més ells mateixos, perquè agafin seguretat. Perquè el grup, en el fons, cohesiona, però l'individu també l'has de tindre en compte. Llavors, el tocar sol, a veure, toca'm com ho fas tu, a veure... Com em dius tu això? I veus que després et fan una conferència d'un tema a cicle superior i dius, renoi, que bé que parla. Vull dir, que quina la seguretat de poder parlar en públic amb tranquil·litat. O sigui, davant d'una audiència. Això la música també t'ho dona. T'ho dona el llenguatge. Però si tu no saps cantar davant dels companys sense vergonya i sense desafinar, tindràs molts nervis. Quants companys tenim que a l'hora de parlar davant d'un públic estan molt nerviosos, no saben, tenen... Oi? Doncs això, des de la música, es pot treballar perfectament. I és un aspecte que sí que l'anem treballant a poc i dius, vinga, ara toca amb tu, ara canta. Quina cançó t'agrada més? A veure, aquesta no la conec, me la cantes? Quan són més grans tenen més vergonya. O sigui, l'etapa de primer de primària fins a cinquè... I si és i això ja, què pensarà? Saps? Tot el que hem guanyat ho perdem una mica, però la base ja la tenen. És que la música ho té tot, jo com vols que t'ho digui?
0: La música ho té tot. Hem començat a parlar del català als patis.
1: Sí, i mira on hem acabat.
0: I la música ens ha portat a parlar de tots els beneficis que arriba a tenir, no? Com a eina transversal, com a eina d'humanització, com a eina de salut, fins i tot, no? Això, la posició corporal, és una cosa de salut, també.
1: I tant, i tant.
0: De seguretat emocional, també, de presentar-me al món, de crear. Per tant, la música ens pot aportar tot això. I sobretot, abans parlaves, no?, de que, ostres, els instruments que és difícil que els nens tinguin un instrument propi, tot això. La veu és el nostre instrument propi, que el portem, és barat, és fàcil. Per tant, potenciar que els nens, cantin més, perquè sí que és veritat que antigament doncs, potser el tema de cantar era més normal, no?, en la vida quotidiana de les persones, i els nens s'hi acostumaven perquè veien els adults cantar. Ara això no ho tenen, no ens veuen cantar al nostre dia a dia, i potenciar que ells sí que cantin, com per exemple jugant amb els jocs de picar de mans, també és una manera de fer que la música sigui part de la seva vida constantment, no? I això és un benefici, no? Brutal.
1: El de picar de mans té un benefici sobre això. No és que la música formi part, és que el joc els atrau més que els coneixements. Ho té tot.
0: Ho té tot, i jo vull reforçar aquest tema del cantar, que els nens cantin, que se sentin la pròpia veu i s'atreveixin a fer-ho. Perquè a vegades passa això, no? M'he pres aquesta cançó perquè m'han pujat en aquest escenari pel festival, no? Però molts a vegades fan una mica allò del peix, no? I no acaben de cantar, no acaben de treure la veu. Però si ho fan jugant amb els amics, potser més pensant en la lletra i amb el...
1: I amb el ritme
0: i el que he de fer amb les mans i amb els peus i tot plegat, llavors el cantar és espontani i té tots els beneficis, no?
1: S'ha de guiar una miqueta, perquè ara recordo que un dels grups, el que havia fet la cançó de Reis, no us entenc, li deia, no us entenc. Tenien tanta por d'expressar del que havien creat, d'ensenyar-ho, perquè a més no era un grup d'amics de sempre. Vull dir, n'hi havia dos i tres s'hi van afegir. I els hi vaig tindre que fer repetir tres vegades. No entenia la lletra. És a dir, estaven preocupats pel ritme, però per l'afinació i per la lletra estaven encongits. Nois, si no us entenc, no us podré aplaudir. Vinga, torneu a provar. I es van mirar i llavors cridaven.
0: Avui t'hem convidat per parlar d'un joc, però hem acabat parlant de música i hem acabat parlant d'escola, no? I de com la música hauria d'estar més present a l'escola. Jo crec que has fet moltes reflexions després d'una trajectòria com a mestra de música i també com a autora de diferents llibres pel que fa, no?, a materials didàctics per l'escola, que ens hauríem d'apuntar una mica, no?, perquè la música no vagi desapareixent cada dia més i acabi sent doncs, aquesta música del festival, no?
1: Sí.
0: Perquè els nens puguin doncs, viure aquesta part de manera normal.
1: Obrir la música i que formi part de la seva vida. Pum! I que els faci sensibles i, sobretot, humans.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Rosa, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Set de Sons. Que la música faci la seva.

0: Catalunya Música.
1: I continuem jugant. Ho farem amb dues peces per a piano inspirades en els jocs infantils. La primera és de Georges Bizet, que el 1871 va escriure 12 petites peces per a piano a quatre mans. Ens sentirem les quatre cantonades que evoca aquell joc en què els infants han d'intercanviar-se el lloc sense que qui para els prengui la cantonada.

Ara viatgem fins a l'univers musical del compositor alemany Siegfried Karg Ehlert, que també va dedicar una petita peça als jocs d'infants. La trobem dins del seu Decameron i es titula precisament Jocs d'infants, una altra mirada musical al plaer de jugar.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: I continuarem aquest petit recorregut pels jocs infantils amb música de casa nostra. Manuel Blancafort també es va deixar inspirar pel joc en una de les seves primeres obres per a piano. Es titula Jocs i danses al camp i en sentirem el tercer moviment, una petita pausa musical que ens convida a gaudir de les coses senzilles com jugar, cantar o compartir una estona.

0: El 6 del 7 de sons.
1: Molts instruments cal afinar-los abans de tocar, i si a més l'objectiu és tocar-los en grup, com una orquestra, per exemple, cal que tots estiguin afinats fent servir la mateixa referència, que en la majoria dels casos és el La4. Però per què és el La4 i no el Do3 o el Si2? El motiu l'hem de buscar als instruments de corda, perquè tots en tenen una afinada en La, encara que amb octaves diferents. A poc, això va fer que els músics s'acostumessin a fer servir aquesta nota com a referència. Però atenció, perquè antigament no tots els La4 sonaven igual. Durant segles, cada ciutat, teatre o orquestra podia tenir la seva pròpia afinació en La4. Això va passar fins l'any 1939, quan es va acordar internacionalment establir el La4 a 440 Hz, és a dir, a 440 vibracions per segon. I ara que ja sabem d'on surt aquesta referència, sentirem un fragment d'una obra que converteix el ritual d'afinar en música. Es tracta de Tanning Up, d'Edgar Varèse.

0: Al Set de Sons, la música fa riure.
1: I avui que hem parlat de les cantarelles i jocs de picar de mans, la nostra secció de la música fa riure la dedicarem a una tipologia de música que s'hi assembla força. En aquest cas, però, es tracta de fer música picant en una taula, una modalitat de percussió que l'any 2016 fins i tot va tenir un campionat mundial. Però atenció, que això de picar la taula pot ser força complicat i exigent. De fet, hi ha una obra de Thierry Demey per a tres instrumentistes de taula que sovint és una de les proves dels concursos de percussió. Sentirem tot seguit un fragment d'aquest Musique de Table.

0: Set de Sons, amb Esther Plana.
1: I continuem aquest recorregut pels jocs infantils amb Béla Bartók, un compositor que va dedicar bona part de la seva vida a recollir i estudiar la música tradicional. A principis del segle XX va escriure per als infants una col·lecció de petites peces per a piano basades en melodies populars hongareses i eslovaques, una manera de portar a l'aprenentatge musical les cançons que els infants ja coneixien i cantaven. En sentirem la primera, Infants jugant.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: I acabarem jugant. Esclar, en un programa com el d'avui no podia ser d'una altra manera. El compositor hongarès Ernő Dohnányi va escriure el 1914 unes variacions per a piano i orquestra sobre una cançó infantil tan coneguda que fins i tot Mozart ja l'havia utilitzat en el seu moment. Dohnányi, en aquest cas, va dedicar a l'obra als qui tenen sentit de l'humor. Ens sentirem al final, un autèntic joc musical ple de vitalitat i virtuosisme. Us hem acompanyat Nil Hernández, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.

Catalunya Música. Si de dilluns a divendres no has pogut escoltar els Homes Clàssics, pots fer-ho ara en el resum setmanal.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts una nova setmana al programa Homes Clàssics, aquí, lògicament, a Catalunya Música. Ja sabeu, i si no ho sabeu, ara us ho explico, tot i que imagino que si sou habituals en aquest programa sabreu que no som molt amics, Pedro, de celebrar el que diem xifres rodones, no? Allò, no. Una efemèride amb una xifra rodona.
2: Bueno, no ho som gaire, tot i que recordo que la temporada passada vam celebrar el programa 1000, i més rodó que el programa 1000.
1: Però un moment, que això no ho hem explicat en antena. El programa 1000, quin número era realment? O sigui, la celebració del programa 1000.
2: Ostres, o sigui, clar, perquè el dia exactament no coincidia i era 1003.
1: Exacte. Crec que no ho hem dit mai en antena encara, però sí, sí, van així. O sigui, el programa 1000 el vam celebrar el 1002 o 1003, no recordo exactament com.
2: Però era la setmana del programa 1000.
1: Això sí, això sí. De fet, la gravació va ser el dia del programa 1000.
2: Això sí.
1: L'emissió no.
2: Això sí.
1: L'emissió no. Sigui com sigui, aquesta setmana tenim doble celebració, per dir-ho d'alguna manera, o doble efemèride amb xifra rodona. La primera, avui, el programa d'avui, aquest que esteu escoltant ara mateix, és el programa número 1200.
2: 1200.
1: Que no està gens malament.
2: 1200, o 1203, o, no. Mil, o 1198.
1: No, aquest 1200 del total, número 15 d'aquesta temporada.
2: Déu-n'hi-do, pues no està malament, sí, sí. I escolta'm, de l'altra banda, i jo crec que molt més interessant que les nostres històries, per no dir una altra paraula.
1: Dèries, les dèries.
2: Exacte. Aquest divendres, el 25 de setembre, es commemorarà, atenció, el 120è aniversari del gran Dimitri Shostakovich.
1: 100%.
2: Per mira, això, 1200 i 120.
1: Veus? Canvia un zero només.
2: És que
1: al final tot connecta, eh?
2: Sí, sí.
1: Per aquest motiu, i amb la nostra claríssima voluntat de servei, perquè bàsicament ens mou aquest motiu, la voluntat de servei, hem pensat que podríem dedicar la setmana íntegra a Shostakovich.
2: Sí, exacte. La nostra clara voluntat de servei.
1: Sí.
2: Però també perquè ens encanta, eh?
1: Ens agrada molt. Molt, molt. Sense cap mena de dubte. Però, mira, la idea que hem tingut, la idea com a idea senzilla,
2: a veure,
1: no? És, vam pensar amb el Pedro, quines cinc obres defineixen més bé tot l'extensíssim catàleg de Shostakovich? És a dir, de tot el que va fer, quines són les cinc obres que millor defineixen la seva manera d'entendre la música?
2: I de seguida vam dir, doncs aquesta idea tan senzilla hauria de ser tres temporades.
1: Perquè... Exacte.
2: Però clar, al final no sembla una idea tan senzilla, eh? Però bueno, en tot cas, si voleu conèixer una mica millor a un dels millors compositors d'inicis i de mitjans del segle XX, doncs no deixeu d'escoltar-nos. Vinga, va, comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.
3: Dilluns,

0: Coincidint, com dèiem, amb el 120è aniversari del naixement de Dmitri Xostakóvitx, que va viure entre els anys 1906 i 1975, això en termes musicals o d'història de la música és abans d'ahir, el 1975, sí. Hem pensat que podríem
1: home,
0: fer una...
1: jo ja havia nascut.
0: Jo encara faltava moltíssims anys perquè nascés. Moltíssims, 8. Doncs hem pensat una cosa aparentment senzilla, però clar... No cos quan ho penses, llavors quan t'hi poses, no hi t'arremangues.
1: Sempre ens passa això,
0: clar.
1: Eh?
0: Dius, no, no. Hem de triar 5 obres, una per cada dia, una per dilluns, una per dimarts, així fins divendres, que ens permetin entendre qui va ser aquest genial compositor rus.
1: Això em recorda quan tu i jo treballem temes per mil històries que tenim i jo et dic, no, no, tocaré el piano sí. Això i tal, no sé sí. Què. I després quan...
0: I després l'Albert et diu, Pedro, tu ets el teu pitjor enemic.
1: No, però amb Xostakóvitx realment... No és una tria fàcil.
0: No, no ho és gens.
1: I segurament, si preguntem a una altra persona, doncs hauria pogut fer una altra tria.
0: Absolutament,
1: eh?
0: Clar.
1: Sí, però clar, ens hem decidit per 5 obres diferents que al nostre entendre doncs, expliquem bé qui va ser i com va ser la seva música.
0: Al cap i a la fi és el nostre programa, tant, per tant triem nosaltres. Segurament aquest programa el fes una altra persona, o altres
1: triaríem
0: persones.
1: Altres trien,
0: exacte, sense cap mena de dubte. Per començar, doncs ens anirem fins al món simfònic de Xostakóvitx amb la seva sinfonia número 5.

0: Quina intensitat per començar, eh?
1: Sí, sí, sí. Molt intensa. No sabia jo que la cinquena Xostakóvitx tenia aquesta veu. Tan prominent. Deu ser el director que s'està queixant de les violes. O...
0: Com feia amb Toscanini, no?
1: O dels contrabaixos. No, contrabassi! Però ho diu en rus, no?
0: Sí.
1: No, però a veure, un moment. A mi això em recorda més a una òpera.
0: Perquè estem escoltant una òpera, esclar. Ah, és una òpera. Però tot tindrà sentit, eh? Perquè, en tot cas, la Sinfonia número 5 en re major, opus 40, que és l'obra que avui, de la que avui en parlarem, encara que sembli mentida, de Xostakóvitx, és probablement una de les seves obres simfòniques més conegudes, amb el permís de la setena, la Leningrad, però també una de les més difícils d'interpretar pel que fa al seu significat. Per entendre-la, al cap i a la fi, com ens agrada fer en aquest programa, no només hem de parlar de música, sinó que hem d'entendre també el context i ens hem de situar a la Unió Soviètica de l'any 1937.
1: Sí, fixeu-vos, eh? Només un any abans, Xostakóvitx havia passat de ser una de les grans figures de la música soviètica a, atenció, a temes seriosament pel seu futur.
0: Fixeu-vos...
1: Inclús per la seva vida.
0: Absolutament. Sí, allò, sí. Que, allò que desapareixien de cop i volta.
1: Justament la causa va ser la seva òpera Lady Macbeth, eh? De Mtsensk.
0: Sí, el districte de Mtsensk.
1: Exacte,
0: sí,
1: eh? Sí. Una obra provocadora, violenta, ja la sentim, eh? I extraordinàriament moderna, que havia tingut molt d'èxit, fins que un tal Josef Stalin va assistir, sense avisar, totalment anònim, a una representació.
0: Sí, té molt d'èxit fins que, després d'aquesta representació, la que va assistir Stalin d'incògnit, hi apareix al diari Pravda, que era el diari oficial del règim, un article que el títol ja ho diu tot, eh? L'article era Caos en lloc de música. Aquest article, que es pot imaginar no lloava la música de Xostakóvitx, l'acusava de fer música formalista, incomprensible i contrària, molt important, als ideals soviètics. Mira, mira, l'he fet expressament. Això és el final de Lady Macbeth. L'he fet expressament. En un altre context, això hauria estat... clar, això t'ho diuen a dia d'avui, en un context democràtic i amb certa llibertat, no? Hauria sigut una mala crítica, però clar, que això aparegués al diari Pravda i, pel que sembla, escrit pel mateix Stalin, any 36, en plena repressió stalinista, podria significar molt més que una mala crítica.
1: Clar,
0: de fet, perquè... significava molt més que una mala crítica.
1: Clar, perquè si la crítica te la fa un crític... soldado raso, per dir-ho d'alguna manera.
0: Té la importància que té.
1: Que la faci el cap de l'Estat.
0: El diari Pravda, el diari oficial...
1: Fort, eh? Sí. De fet, Xostakóvitx no era tonto i va entendre perfectament l'advertència. Eh? Va retirar abans de l'estrena la seva quarta sinfonia, una obra enorme, radical i molt influïda per Gustav Mahler, i quan l'any següent va presentar la cinquena... Doncs clar, semblava haver canviat completament de direcció, fixeu-vos.

0: Home, tot i això, aquest inici és com, com punyent, eh? És com dir, no estic acollonit.
1: És que, a veure, la grandesa de compositors com Xostakovich, malgrat compondre aquesta sinfonia tement per la seva vida i pel seu futur com a músic, malgrat això, és una gran sinfonia. Sí. Perquè pot semblar, la fas cohibit, limitat, i surt una obra menor, doncs, clar, quan un compositor és tan gran com Xostakovich, és difícil que faci mala música.
0: El que passa és que sí que és veritat que la nova sinfonia era certament més clara, sí, més clàssica en la forma, no? I aparentment, doncs, més accessible, eh? La premsa soviètica la va presentar amb una frase que acabaria fent-se famosa, eh? La resposta creativa d'un artista soviètic a unes crítiques justes.
1: És important, el justes.
0: Justes.
1: Perquè, clar, venien d'on venien, no? I les havien de considerar justes. Però gran pregunta és si aquesta resposta de Xostakovich era sincera. Uh-huh. I això també és un element que trobarem al llarg de tota la seva obra amb el que ens vol dir aquesta manera ambigua d'expressar-se. I és que la cinquena sinfonia es pot escoltar, efectivament, eh? Com una història de superació, comença en re menor, travessa el conflicte i el sofriment i acaba amb una gran afirmació en re major. Podem pensar que és una visió triomfal del, del règim soviètic.
0: Podríem dir que és el vell recorregut de les tenebres cap a la llum que trobem en moltes sinfonies, sense anar més lluny, en aquesta.

0: I típic en aquest programa anem despistant, perquè volem parlar del quartet número 8 en do menor opus 110, i diria que no és un quartet el que estem escoltant ara mateix.
1: No, però té a veure amb una cosa que explicarem després. De fet, té a veure amb un compositor barroc.
0: Imagina't. És el preludi número 1 en do major de Shostakovich.
1: Ah, exacte. No de Bach.
0: Exacte. De Bach en parlarem tot seguit.
1: Perquè el de Bach fa així.
0: És veritat, és diferent. Bueno, nosaltres estem amb Shostakovich. Pau, recuperem el nostre Shostakovich, aquest preludi número 1 en do major. Exacte. I el que, malgrat tot, malgrat Bach, malgrat aquest preludi de Shostakovich, realment, del que us volem parlar, encara
1: és
0: que sembli...
1: És un quartet de corda.
0: És un quartet de corda.
1: Això és un caos. Aquest programa és un caos.
0: Esquizofrènia pura i dura. El quartet número 8 de Shostakovich va ser compost el juliol del 1960, durant una estada a Dresden, a l'Alemanya Oriental, on Shostakovich havia anat per treballar en la música d'una pel·lícula sobre el bombardeig de la ciutat durant la Segona Guerra Mundial. Dresden continuava profundament marcada per la destrucció del 45, al final de la Segona Guerra Mundial, i oficialment el quartet va quedar dedicat, literalment, a la memòria de les víctimes del feixisme i de la guerra.
1: Sí, el que passa és que quan escoltem la música d'aquest quartet descobrim una cosa sorprenent. De fet, el quartet està ple de referències a obres anteriors del mateix Shostakovich, i sobretot està construït al voltant de quatre notes que representen musicalment el seu propi nom. Aquestes quatre notes són el re, el mi bemoll, el do i el si, que justament amb nomenclatura alemanya és D, S, o sigui, E-S, una C i una H. És a dir, D-S-C-H. D, de Dimitris, de Dimitri, i S-C-H, Shostakovich. Imagineu-vos com està escrit amb nomenclatura alemanya. S-C-H-O-S-T-A, Shostakovich.
0: Clar, els catalans ens despista perquè escrivim Shostakovich amb X.
1: Amics.
0: Aquí hem de pensar en com ho escriuen els alemanys.
1: Exacte, no? Sí. La forma alemanya del seu nom té aquestes inicials, la D, la S, la C i la H. I clar, aquest motiu és conegut habitualment com el motiu D-S-C-H, que es converteix en una mena de signatura musical del compositor.
0: A veure, un moment, Pedro, perquè has anat molt ràpid. Què carai és D-S-C-H en la música?
1: No, doncs això...
0: Què vols dir?
1: Això, a veure, he anat molt ràpid, però és que no has estat atent, perquè com que t'has despistat amb Bach, amb el preludi, amb no sé què, jo he anat molt ràpid, però ja t'he explicat que DSCA, que és re mi do si.
0: Re mi do si. I això està Covid, no?
1: Exacte. Clar. O sigui, si tu escoltes això... Això és Shostakovich.
0: Dimitri Shostakovich.
1: Dimitri Shostakovich, sí.
0: No et deixis la D.
1: No, si fos un dels fills, seria... No, però és veritat que la D, com
0: sí,
1: diem,
0: un moment. Ja sabeu que aquí nosaltres diem do, re, mi, fa, sol.
1: Ah, bueno, no,
0: la
1: clar.
0: Si, no.
1: Ah, o sigui, vols que vagi encara més enrere.
0: I en canvi hi ha la notació germànica,
1: exacte,
0: no?
1: O sigui, la notació llatina, és a dir, França, Espanya, Itàlia, etc., té aquesta do, re, mi, fa, sol, la, si, que ve ja de l'època...
0: Sí, ho hem explicat moltes vegades.
1: Vegades, d'aquells versos de Sant Joan, etcètera.
0: De Guido d'Arezzo.
1: De Guido d'Arezzo. La primera no es deia do, sinó que es deia ut.
0: Sí.
1: No?
0: I, sí. Remi, i encara a França diuen ut.
1: Exacte. Però és veritat que els anglosaxons i els germànics, primer que l'escala no la comencen per el do.
0: Comencen per l'A, no? Que és la
1: exacte,
0: lletra
1: sinó
0: A.
1: Que comencen per l'A. I el l'A, que és l'A, llavors és A, B, C, D, E. La B...
0: Comencem amb els matisos.
1: Sí, perquè la B en anglès és el si, però en alemany és el si bemoll. D'acord?
0: No, no entrem als matisos.
1: No, però és important això, és molt important. I ara t'explicaré per què. La C és el do, la D és el re, etc. La E, el mi, la F, el fa, la G, el sol. Sí? Però el si natural, en alemany, és la H. Uh-huh. Sí? I llavors...
0: Per tant, les lletres D, S, C, H, per nosaltres... A la nostra tradició musical no ens dirien res,
1: no,
0: però la tradició germànica, sí.
1: El més important és que ell es busca el truc perquè sigui musical, perquè en realitat, si fos re, mi, do, si, el mi, hem dit que és una E,
0: sí.
1: No és es.
0: Clar.
1: Llavors, clar, es, en realitat, és com es diu la S en alemany, però s'escriu E-S, no? E-S és... mi bemoll. Per tant, el motiu és re, mi bemoll, do, si. Aquest motiu que surt amb aquest quartet mil milions de vegades, fins i tot fa una fuga.
0: I alguna sinfonia.
1: I alguna sinfonia i tal. És justament la seva signatura musical. És veritat, i per això abans posàvem aquell preludi, que Xostakóvitx no és el primer.
0: No, exacte.

0: Shostakovich, jo podria dir que això... Bueno, és un motiu que per estar al segle XX doncs et permet fer moltes coses.
1: Joc.
0: Però a l'època barroca, un motiu que fa això, escolta...
1: És molt barroc, clar.
0: És molt, no, i sobretot és molt complicat perquè no és un motiu... No és això...
1: Ah, no, clar, clar, clar.
0: No és una
1: però
0: melodia.
1: Si ets Bach.
0: Fa si, la, do, si...
1: Bach d'una pedra amb treu or.
0: I tant. I sobretot perquè, fixa't, té aquest joc entre el si bemoll i el si natural que fa que harmònicament sigui molt complicat.
1: Clar.
0: I el mateix Bach fa fugues sobre el seu nom.
1: Recapitulem. Com sona aquesta DSCA, que és això, Dmitri Shostakovich?
0: Shostakovich és això.
1: I Bach
0: és això.

0: claríssim, eh?
1: Has sentit, eh? Sí. Tirarori, tirarori, no? Aquest Bach, que és si bemoll, la, do, si natural, és brutal. I és capaç de fer fugues. És que és una passada.
0: És brutal. I això està tret del Contrapuntus 14è, de l'art de la fuga, de Bach. Lògicament, perquè Bach, Johann Sebastian Bach, per descomptat, ja havia jugat amb les notes, com deia el Pedro, si bemoll, la, do i si natural, que en la nomenclatura alemanya formen les lletres B-A-C-H. Per tant, Bach concretament ho fa, com dèiem, a la darrera fuga de l'art de la fuga, una fuga que, per cert, està inacabada. La deixa inacabada.
1: Més enllà de Bach, compositors com Schumann, per exemple, ja havien jugat amb lletres, amb paraules, amb motius musicals. Per exemple, el Carnaval de Schumann té un dels números que també està jugant amb lletres.
0: I no només això, després de Bach, aquest motiu, el motiu Bach, es va convertir en tot un símbol, perquè compositors com Schumann, Liszt o Webern, entre d'altres, van utilitzar aquest motiu per homenatjar Bach en les seves pròpies obres.
1: Sí, però fixa't, amb Shostakovich aquest recurs acaba adquirint una dimensió, podríem dir, més profunda. No és simplement una firma, una signatura enginyosa, sinó que és gairebé la representació musical de la seva pròpia persona.
0: És un retrat íntim d'ell mateix, no? I en el 8è quartet apareix de manera tan obsessiva que és com si Shostakovich hagués escrit el seu nom sobre tota la partitura. Anem a endinsar-nos-hi.

0: Aquí tenim la firma de Shostakovich.
1: Sí, sí. I aquí ho està fent lent, però en altres moments ho fa més ràpid. Eh?
0: I ara, quan tant fora d'antena, és un quartet de corda, però té una densitat que sembla una sinfonia.
1: I tant.
0: I són quatre instruments, eh?
1: Sí, sí,
0: un,
1: sí,
0: dos,
1: sí,
0: tres,
1: sí.
0: Quatre.
1: Aquest quartet número 8 de Shostakovich té 5 moviments que s'interpreten sense interrupció, de manera que no hi ha pauses que ens permetin sortir emocionalment de l'obra. Eh?
2: Dimecres,

0: Com us podeu imaginar, l'obra que hem triat per avui no és la que estem escoltant ara mateix de fons, que és la cinquena. Hem pensat en la desena i ara entendreu el perquè.
1: Doncs sí, la Sinfonia número 10 en mi menor, op.

0: Opus 93 és una de les obres més importants de la maduresa de Xostakóvitx. De fet, va ser estrenada a Leningrad el desembre de 1953, dirigida per Yevgeny Mravinsky, el mateix director que havia estrenat precisament la cinquena sinfonia 16 anys abans.
1: Entre totes dues obres, però, hi ha una diferència històrica, doncs, important.
0: Sí,
1: Stalin havia mort al març d'aquell mateix any. Per això, la desena s'ha interpretat sovint com una reflexió sobre els anys de l'estalinisme i sobre l'experiència personal de Xostakóvitx durant aquell període. Com passa moltes vegades amb la seva música, és millor no buscar-hi un programa concret, perquè algunes de les interpretacions que coneixem provenen de testimonis que ho qüestionen. Ara bé, el que és important entendre per entendre la seva música és, bàsicament, el context.
0: Doncs sí. La sinfonia, anem a analitzar-la una miqueta, la sinfonia té quatre moviments i comença amb un moderato, aquest.

0: Aquest que soltem és el primer moviment, Moderato, de la desena de Xostakovich, que és molt extens. De fet, si comptem en minuts, podríem dir que és gairebé la meitat de l'obra. És llarguíssim, aquest primer moviment. És una música, no cal ni dir-ho, fosca, introspectiva, que es construeix lentament a partir de pocs materials. És molt de Xostakovich. A partir d'idees petites va creant idees enormes. Clar, perquè l'orquestra va acumulant tensió fins a arribar a grans clímax, com podrem percebre.
1: Aquí és fàcil, jo crec, tornar, i dic tornar, tot i que avui encara no n'hem fet esment, però a d'altres programes sí, tornar a pensar en Mahler,
0: sí,
1: no? Una de les influències més importants de Xostakovich. Com en moltes sinfonies de Mahler, els moviments no semblen tenir pressa per arribar enlloc, sinó que les idees van creixent, a poc, es van transformant, es van acumulant. També hi podem trobar alguna relació amb el largo de la cinquena sinfonia, que escoltàvem fa un moment, sobretot en la manera d'alternar grans masses orquestrals amb veus individuals dels instruments de vent.
0: I així arribem ja al segon moviment.

0: I som en el món dels contrastos de Shostakovich, perquè si us hi fixeu, aquest segon moviment, aquest allegro, és tot el contrari. És molt breu, dura només uns 4 minuts, i concentra una enorme quantitat d'energia. L'orquestra avança pràcticament sense descans, amb ritmes molt marcats, amb presència important dels metalls i la percussió, i un caràcter agressiu, no, Pedro, que contrasta completament amb el primer moviment, una música molt de cinema.
1: Molt.
0: Molt peliculera.
1: Molt, absolutament, sí. Hem de recordar que Shostakovich va compondre bandes sonores.
0: Sí, és veritat.
1: Vull dir que el món del cinema no està tan lluny.
0: Home, va morir l'any 75.
1: Clar, imagina't. Clar. Sí. Tradicionalment s'ha dit que aquest allegro és un retrat musical. De qui podria ser amb aquesta agressivitat? Doncs Stalin.
0: Exacte.
1: Sí. La idea prové sobretot de les memòries atribuïdes a Shostakovich. Atribuïdes que no se sap ben bé, Si l'autenticitat de les quals doncs, ha estat molt, molt discutida. Són unes memòries publicades per Solomon Folkov. Per tant, jo no afirmaria exactament que Shostakovich volgués representar literalment
0: Stalin.
1: És
0: una Stalin, de les teories.
1: Exacte. El que sí que podem escoltar, home, que això està clar perquè és una evidència, és la música, que és especialment violenta i mecànica, no?
0: És un recurs que ja coneixem d'altres obres de Shostakovich. A la cinquena sinfonia hi havia aquella gran marxa del primer moviment, Que recordareu, no?, que anava creixent fins a dominar l'orquestra.
1: A la setena.
0: Leningrad també va escoltar el primer moviment, aquell famós crescendo construït a partir de la repetició d'un mateix tema.
1: Sí.
0: O el segon moviment del quartet número 8, on apareix una energia igualment frenètica.
1: Exacte. Com bé sabeu, perquè ja ho hem comentat al llarg de la setmana, Shostakovich utilitza sovint la repetició, allò fins a l'extenuació, i el ritme, a més, per crear aquesta sensació de força imparable. I ara anem al tercer moviment.

0: Aquest tercer moviment alegreto ens porta a un ambient, de nou, completament diferent.
1: Espero que els nostres oients hagin escoltat el programa anterior.
0: És clau per entendre el que està passant ara, no?
1: I si no, pareu ara mateix...
0: Exacte, aneu al podcast.
1: I aneu al podcast i escolteu el programa d'ahir.
0: catmusica.cat/homesclàssics. El que escoltem ara, una música, podríem dir, respecte al moviment anterior, més estranya, irònica, i fins i tot un punt nocturn, però té una importància especial perquè això està Kovic i introdueix de nou, clarament, el motiu aquest DSCH, que són les notes, recorda-m'ho.
1: Re, mi bemoll, do, si, natural.
0: Que ja havíem trobat el quartet número 8, el programa anterior, de fet, el Pedro ho va explicar assegut al piano.
1: Exacte, sí, sí. Si us recordeu, són aquestes notes, eh? Les que he cantat, fatal, com sempre canto, que justament en la nomenclatura alemanya corresponen amb això, a la D, S, es, o sigui, E-S, es, re, mi bemoll, do i si natural. Que aquestes és? Inicials de Dmitri Shostakovich, escrit en alemany.
0: Exacte. Per tant, Shostakovich torna a introduir el seu propi nom dins de la seva música.
1: Sí, de totes maneres, es veu que li va agradar això de fer missatges musicals amb el nom de les notes, perquè també introdueix un motiu que fa la trompa amb les notes mi, la, mi, re, la. Sí? Mi, la, mi, re, la, que precisament permeten construir el nom de Elmira, no? I fan referència a Elmira Nazirova, una jove pianista i compositora, doncs amb qui Shostakovich mantenien aquells anys una intensa correspondència.
0: Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions i segur que Elmira, si era músic, en tenia
1: que allà...
0: Parlaven d'ella.
1: Sí, i sobretot si els motius es van combinant entre el DSCH i Elmira...
0: De fet, el moviment acaba convertint-se...
1: Passa alguna cosa, no?
0: Clar, com dèiem, aquest moviment acaba convertint-se en una mena de joc entre aquests dos motius, el de Shostakovich, DSCH, i el d'Elmira. Per tant, el que dèiem, que cadascú entregui les seves pròpies conclusions.
1: El cas, en l'obra de Shostakovich, el tema DSCH acabarà convertint-se en una de les marques més reconeixibles de la seva música, especialment, doncs, com vam explicar ahir, amb obres tan personals... Clar, el quartet número 8... És que surt per tot arreu, aquest
0: no para.
1: Remido, sí, eh? Sí, sí. Però amb aquesta sinfonia, doncs, clar, surt aquí i realment qui hagi escoltat el quartet dirà, doncs mira...
0: Connecta.
1: I connecta. Dijous.

0: El concert, podríem dir que ja és particular des de la seva estructura. Eh?
1: Més enllà de la meravellosa música, si ens fixem només en l'arquitectura, diguéssim, no?
0: Sí, perquè en comptes dels tres moviments, podríem dir, habituals d'un concert clàssic, de vegades els romàntics en tenen quatre, no? Però és veritat que allò... Penseu en un concert de Vivaldi, té tres moviments.
1: Tres moviments.
0: No? Un concert, sí. Concert de Beethoven,
1: tres moviments,
0: etcètera. No? Doncs Shostakovich en escriu quatre, no? I a més, és curiós, perquè aquí vol avançar, però alhora vol retrocedir, perquè els hi dona títols que recorden formes antigues. Per exemple, aquest que tenim de fons es diu Nocturn. Però és que després ve un scherzo.
1: Uh-huh.
0: Home, una forma una mica més antiga.
1: Absolutament.
0: No, és que encara ve un altre que és encara més antic. Una passacalla. I després acaba amb una burlesca. Clar, això fa que l'obra s'allunyi bastant del model de concert virtuós tradicional, no?
1: I segurament aquest és un dels motius pels quals va decidir guardar-lo en un calaix fins a la mort de Stalin, perquè precisament Stalin no era gaire amic de les formes poc habituals. Precisament una cosa com una proposta com aquesta segurament hauria sigut tillada de formalista.
0: Clar, abans escoltàvem el principi del concert de Prokofiev, del concert número 3, i allà ja veus que l'entrada del piano ja és una bogeria,
1: sí.
0: No? En canvi, amb aquest primer moviment, amb aquest nocturn, tal com estem sentint ara de fons, clar, és un moviment lent, és fosc, és contingut.
1: És nocturn.
0: Clar, però un podria pensar, home, un primer moviment seria un allegro, no?
1: Clar.
0: I el violí començaria
1: a lluir el talent del violinista, no?
0: Aquí el violí no intenta tant impressionar l'oient amb grans exhibicions tècniques, sinó... Doncs amb aquestes línies llargues, no? Musicals i introspectives, que es van movent sobre, podríem dir, una orquestra... Home, no és una orquestra de la desena sinfonia, això
1: no.
0: Que sentim de fons, és una orquestra relativament austera.
1: Sí,
0: no?
1: És, per tant, el que deia el Pedro, un inici de concert poc habitual, poc habitual. Mm. Si pensem, per exemple, en els concerts de violí de Beethoven, Brahms o Tchaikovsky...
0: Amb el de Brahms...
1: Tots aquests, no? I el de mateix de Beethoven, també. Sí, vull dir, són... Generalment acostumen a tenir un caràcter, podríem dir, més ampli, no? On el violinista pot lluir-se molt més. També poden plantejar un exercici més dramàtic, més portat a l'extrem. I, clar, també es planteja un diàleg entre solista i orquestra. Ara, amb aquest concert de Shostakovich, podríem dir que tot plegat comença gairebé xiuejant-se. Tant l'orquestra com el violista, molt tranquil·lets.
0: De fet, aquesta setmana, que ja sou tots uns experts en música de Shostakovich, hem escoltat algunes de les seves simfonies, per exemple... No sé si aquest món nocturn ens pot recordar una mica amb alguns dels moviments lents de les set simfonies, no? Per exemple, el largo de la cinquena o alguns passatges del primer moviment de la desena, no? Torna a aparèixer aquella sensació tan característica de Shostakovich que una veu individual sembla que va sola, no? Sobre un paisatge molt més gran. És aquella l'estepa
1: sí,
0: russa,
1: sí.
0: I tu sol, enmig de la immensitat,
1: I aquest canvi el podem apreciar, aquest canvi que no podem percebre, doncs l'apreciarem a partir del segon moviment.

0: Quin canvi en aquest segon moviment, Pedro?
1: M'encanta.
0: Seguim en aquest concert per a violí número 1 de Shostakovich, l'Scherzo, aquest segon moviment, que ha trencat radicalment amb l'atmosfera del primer moviment. Ara estem escoltant música de cambra.
2: És una mica el que deies tu al principi, de quantes cares d'un compositor.
0: Exacte,
2: no?
0: Mira, com canvia només ja d'un salt un moviment a l'altre. Sí. La música ara és ràpida, nerviosa, sarcàstica.
2: I tant,
0: sarcàstica,
2: totalment.
0: És molt, molt Shostakovich. I és el que Shostakovich ja coneixem del seu segon moviment de la cinquena sinfonia, o del tercer moviment del quartet número 8, no? Aquestes danses que semblen alegres o lleugeres, però que tenen certa deformació que aquest sarcasme ens pot fer pensar fins i tot que és música grotesca, no?
2: Saps què li fa que sigui encara més grotesc?
0: No.
2: La instrumentació. Perquè si tu juntes un violí amb tota una orquestra, doncs és aquest concepte de violí orquestra.
0: Clar.
2: Aquí l'orquestra ha desaparegut amb tot aquest inici.
0: I és una combinació estranya, de fet.
2: I ha fet una combinació estranya com de cambra, no? Ha agafat una flauta, un clarinet baix, que el clarinet baix és un instrument que a mi m'agrada molt perquè és molt habilitat, però no és tan lleuger com una flauta.
0: Lògicament, clar.
2: I ni com un violí, i en canvi els fa jugar els tres amb igualtat de condicions. La qual cosa queda estranya, és com si li poses amb un elefant un tutú, no?
0: Clar.
2: Vull dir, dius, ostres, com pot ser lleuger? I funciona.
0: Ho acaba sent.
2: És aquesta cosa grotesca que tu dius, eh?
0: I molt, molt exigent, no només pel solista.
2: No.
0: Per tots els músics de l'orquestra.
2: Sí, sí, absolutament. És com una mena de concerto grosso.
0: Sí,
2: eh?
0: Ben bé.
2: Sí, sí. En tot cas, aquí, a més també hi apareix una cosa que ja ens és familiar, el famós motiu DSCH, les notes re, mi, bemoll, do, si, no, natural, que...
0: Moltes gràcies. Ara has fet d'apuntador. Has donat feu?
2: Re, mi, do, sí. Clar, que justament representa les inicials, de Dmitri Shostakovich, doncs apareixen també integrades dins aquest moviment.
0: Hem de tenir en compte que és una aparició anterior a la desena sinfonia i al quartet número 8, les dues obres on aquesta firma musical doncs agafa un protagonisme encara més evident, com hem pogut analitzar al llarg de la setmana, que en el quartet, per exemple, és a dir, arriba a ser una obsessió aquesta repetició.
2: I tant, sí, sí. Amb aquest scherzo també trobem melodies d'inspiració jueva, un altre element que moltes vegades associem a reminiscències de Mahler, però en realitat són reminiscències així també d'inspiració jueva, que apareix molt en la música de Shostakovich. Ho havíem vist amb el trio en piano número 2, el quartet número 8, i ho tornem a trobar amb altres obres. En aquest cas, Shostakovich...
0: El Pedro és el primer dia que fa ràdio i sí. Té el mòbil amb sol, és un d'aquests sorollet.
2: No, perdona, això ha sigut la música de Shostakovich,
0: sí,
2: que li ha posat
0: un triangle. No?
2: Li sí, ha posat sí. Un triangle. No, Shostakovich se sentia especialment atret per la capacitat d'aquesta música de combinar ritmes vius i aparentment festius, amb una expressió que podia ser al mateix temps... Doncs profundament melancòlica. Imagina't, parlàvem d'una cosa grotesca i alhora melancòlica.
0: És aquesta contradicció tan Shostakovich.
2: Sí.
0: Tan Shostakovich. Uh-huh. En tot cas, després de l'agitació de l'Scherzo, arribem al tercer moviment.

0: Escoltant aquest violí, Pedro, i si em permeteu la broma, t'adones que això Xostakovich també tenia cor.
1: Home.
0: Vull dir que no tot és això, la deformació, la cosa grotesca, que també té molt d'esperit, lògicament, però aquí, que líric és aquest moment, aquest passacall, aquest tercer moviment del concert per a violí número 1 de Xostakovich, és preciós.
1: Sí, sí. Ara, justament, has dit passacalla, no? Però podríem dir que és una passacalla, no? Perquè, clar, és una forma antiga, basada en la repetició d'un mateix esquema al baix, mentre per damunt, doncs la música va construint variacions, no? Per exemple, el propi Bach havia utilitzat aquest principi de manera magistral i Brahms havia construït el final de la seva quarta sinfonia a partir d'una forma molt semblant. Xostakovich aquí recupera aquesta estructura barroca, però, evidentment, la porta completament al seu propi llenguatge.
0: Com heu pogut escoltar, el moviment començava amb un tema greu i solemne, presentat per l'orquestra, i aquest patró es va repetint mentre la música creix progressivament i el violí, quan apareix, construeix línies cada vegada més intenses, però que comencen amb aquest lirisme preciós. Divendres.

0: Aquest tercer moviment, l'adagio, és probablement, com passa habitualment amb les obres de Shostakovich, el centre emocional, no, de la seva composició, de la sinfonia.
1: Em recordo com si fos un coral, imagina't.
0: Doncs no va... Sí, sí, perquè és comença que... amb aquests acords solemnes dels vents, gairebé com un coral, de fet, no? Els quals responen les cordes amb una llarga melodia molt elegíaca.
1: I tant.
0: Música de dol, contemplació... Que, clar, aquí... Això és, clar, les obres tan grans com la Leningrad, en la que el compositor no ha dit això significa això o significa allò altre, hi ha moltes lectures, perquè qualsevol estudiós que es posi a interpretar l'obra en treu les seves pròpies conclusions, que evidentment són més encertades, segur que no pas aquell que l'escolta per primer cop i així de forma superficial en treu idees. Mira, però...
1: et diré una cosa, i evidentment estic a anys llum, superanys llum, això s'ha començat, ni molt menys vull comparar-me, però una vegada un musicòleg va agafar una obra meva i va començar a dir coses...
0: Que tu no n'havies pensat
1: que
0: mal,
1: jo no? Deia, pues que interessant.
0: Quin món interior que tinc, que jo no n'era conscient, no?
1: Vull dir que de vegades, sí, vols fer tots aquests missatges, però moltes altres vegades, home, de fet, moltes vegades la música té vida pròpia.
0: Ja,
1: i et condueix. Jo moltes vegades... Quan
0: això, això ho diuen molt els pintors, també.
1: No, i jo de vegades estic component i de sobte una melodia no sé per què prefereixo una que una altra.
0: Ja, ja.
1: O no sé per què prefereixo aquell gir melòdic o aquella harmonia que una altra. I és que em condueix la música, no? I, per tant, potser hi ha aquesta intenció perquè...
0: El teu inconscient...
1: Exacte.
0: En tot cas, què diuen d'aquesta música que estem escoltant de fons, aquesta música que té aquest punt fos i contemplatiu? Que es pot entendre com... Imaginem-nos el compositor que es mira a Leningrad després de la guerra, com ha quedat, i contempla allò que s'està perdent, no? Però aquesta visió pot ser més àmplia, no?, i anar més enllà de Leningrad i mirar el món,
1: clar,
0: com s'està perdent tot a causa de les guerres.
1: Bueno, clar, sí. Però fixa't, la calma tampoc dura, eh? La secció central va adquirint moviment i tensió fins a arribar a moments de gran violència. En aquest sentit, podem relacionar-lo amb l'adagio, per exemple, de la cinquena sinfonia, on Shostakovich també reserva el moviment lent per expressar el dolor de manera molt més directa.
0: Per tant, ja ho veieu, tot i l'enorme originalitat de Shostakovich, perquè era un compositor molt original, hi ha certs elements que són recurrents en totes les seves obres, són repetitius, i segurament per això són tan reconeixibles, no, Pedro?
1: Sí, totalment, sí. I, de fet, mira, anem al quart moviment.

0: El quart moviment, l'Allegro non troppo, de la Sinfonia de Leningrad de Shostakovich, sorgeix gairebé sense interrupció de l'adagio anterior. Comença, com estem escoltant, de manera continguda, com si la música hagués de recuperar forces, i va acumulant progressivament energia fins a arribar al gran final. Eh? En els últims compassos reapareix el tema que havia començat la sinfonia, ara, en aquest cas, convertit en una afirmació monumental en do major.
1: Oficialment, aquest final podia entendre's com l'afirmació de la victòria de la resistència soviètica. Podria ser una lectura legítima, a més a més, no? Però com passa sovint amb Shostakovich, el triomf no acaba de sonar del tot còmode. És enorme, sense cap mena de dubte, insistent, però també dur i aconseguit amb un esforç gairebé dolorós. Perquè al final és una victòria relativa, no? Quan hi ha un enfrontament, encara que una part guanyi, també té pèrdues, no és una victòria neta. En aquest sentit, es pot vincular també amb el final de la cinquena sinfonia. En totes dues obres ens podem preguntar fins a quin punt estem escoltant una celebració espontània o una victòria imposada a força d'insistència.
0: Sí, a més la història de la setena és inseparable de la seva interpretació a Leningrad el 9 d'agost de 1942.
1: Fixeu-vos, sí.
0: Clar, mentre la ciutat continuava assetjada precisament pels nazis, eh? La va interpretar l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Leningrad, reforçada amb músics que van haver de ser localitzats fins i tot entre les unitats militars.
1: I deixa'm dir que la partitura va arribar a través d'un avió que el va llançar, que estava microfilmada, és una cosa molt de pel·lícula.
0: Sí, sí, el concert es va retransmetre per altaveus per tota la ciutat i també cap a les línies alemanyes. Més enllà del valor estrictament musical, aquella interpretació va convertir la sinfonia en un acte de resistència cultural. En una ciutat devastada per la fam i la guerra, interpretar una obra d'aquestes dimensions doncs significava demostrar que Leningrad continuava viu.
1: T'ho imagina't al camp de batalla a la nit i de sobte comences a escoltar aquesta sinfonia de lluny, eh? Per això la setena ocupa un lloc on una mica diferent de la cinquena o la desena. Potser no és la sinfonia més refinada ni la més subtil de Shostakovich, però poques obres seves estan tan profundament lligades a un moment històric tan concret com és aquest cas, el setge de Leningrad. I al mateix temps conté alguns dels elements que defineixen millor el seu llenguatge, la ironia, la banalitat convertida en amenaça, els grans contrastos entre l'individu i la massa i, sobretot, aquesta ambigüitat constant entre el triomf exterior i el patiment que queda darrere d'aquest triomf.
0: De fet, és una bona manera d'acabar la setmana, eh? I una bona manera d'aproximar-se a un dels genis de la composició del segle XX. I ara, doncs, anem a l'audició.
1: Som-hi.
2: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Shostakovich, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Ja us ho podeu imaginar, arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i avui per acabar us proposem el final monumental de la Sinfonia número 7 de Shostakovich, una obra majestuosa i molt llarga, però de gran intensitat.
1: Només en podrem escoltar el final, però quin final, eh? La gravació que hem triat és la versió dirigida per Andris Nelsons amb l'Orquestra Sinfònica de Boston.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/viumontjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
3: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'espai Els Concerts de Catalunya Música. Avui, concert de l'Orquestra Filarmònica de Munic, concert de la temporada 25-26, concert que hem obtingut gràcies, ja ho sabeu, a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Concert, doncs, ja us ho diem ara, no hi falten obres d'aquelles que ens enganxen a l'aparell de ràdio, estigueu a casa, al cotxe o on sigui. Un concert d'aquells que de ben segur us farà passar una bona estona. Tal com us dèiem, és el concert que van registrar la ràdio de Baviera el dia 16 de novembre del 2025 a la Isar Filharmonie de Munic. Un concert en el que hi podrem sentir, pareu atenció, el concert per piano i orquestra número 2, opus 18 de Rachmaninoff, fragments de la suite orquestral Cherimouski de Moscou, opus 105 de Dmitri Shostakovich, i tancarà el concert la sinfonia número 2 en si menor d'Alexander Baradin. Ja veieu, un programa ben atractiu, farcit de música russa, i és que en aquesta ocasió l'Orquestra Filharmònica de Munic compta amb el mestre finlandès Santtu Matias Ruvali, nascut l'any 1985. A part de director d'orquestra, ell de formació origen és percussionista. És el director principal de l'Orquestra Simfònica de Göteborg, a Suècia, i director principal de l'Orquestra Filharmonia de Londres. Santtu Matias Ruvali serà qui dirigirà aquest concert, que també comptarà, òbviament, amb la presència d'un pianista, també veterà, Kirill Gerstein, nascut el 1979, pianista nascut encara en els darrers anys de la Unió Soviètica, es va formar a l'Escola Superior de Música de Stuttgart, va assolir la nacionalitat dels Estats Units i actualment desplega la seva activitat, sobretot en l'Escola Superior Hans Eisler de Berlín com a catedràtic de piano des del 2018. Ell va ser un home molt proper a André Schiff i, en definitiva, és un, vaja, excel·lent virtuós, i ho podrem comprovar tot seguit perquè, de fet, el concert que us proposem avui comença amb una d'aquelles obres que a tots ens ve de gust sentir, ni que sigui cada dia. El concert, hauríem de dir, el totpoderós concert per piano i orquestra número 2 en do menor, opus 18 de Sergei Rachmaninoff. Rachmaninoff hi va estar treballant entre 1900 i 1901. És curiós perquè Rachmaninoff havia estat passant una depressió, sembla que sorgida després del fracàs de l'estrena de la seva primera sinfonia. I en aquell moment el Rachmaninoff, el compositor, es va sotmetre al tractament d'un psicòleg, el doctor Nikolai Dahl. Aquest psicòleg va intentar aplicar diferents tècniques i una d'elles sembla que va ser la hipnosi. Rachmaninoff li va prometre que li dedicaria la primera obra que compondria quan superés aquesta etapa de depressió. I la primera obra que va sorgir és aquest meravellós concert número 2 que sentirem tot seguit i, naturalment, li va dedicar el doctor Dahl. El concert es divideix, ja ho sabeu, en tres moviments: moderato, adagio sostenuto i allegro scherzando. És un concert preciós, escrit plenament dins de l'estètica postromàntica que imperava en aquell moment, el 1900, a Europa. Una obra que no té desperdici. Cada compàs d'aquest concert és aigua beneïda per als melòmens a qui agrada precisament aquesta mena de repertori intens. I així l'escoltarem en la versió de Kirill Gerstein i l'Orquestra Filharmònica de Munic, dirigits pel mestre finlandès Santtu Matias Ruvali.

Aquests són els aplaudiments del públic de Munic el dia 16 de novembre del 2025 a la Isar Filharmonie de la capital bavaresa. És l'enregistrament que en va fer la ràdio de Baviera. Acabem de sentir el concert per piano i orquestra número 2 en do menor, opus 18, de Sergei Rachmaninov, el totpoderós segon de Rachmaninov, una obra d'alta exigència, però alhora també d'alta contundència expressiva i emocional. Hem pogut sentir aquesta versió dins de la temporada de la Filarmònica de Munic, interpretada pel pianista rus-americà Kirill Gerstein, al costat de l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigits per Santo Matías Rubali. No cal, vaja, imaginar massa per intuir que després d'aquesta interpretació del segon concert de Rachmaninov, el públic bavarès va esperar una propina, i la va tenir. La propina va ser aquesta petita peça, també de Sergei Rachmaninov. És una de les anomenades peces de saló, un recull de peces per piano sol de joventut que Rachmaninov va estar component el 1892. Vaja, que tenia 19 anys quan les va escriure. Estem parlant de 8-9 anys abans del concert que acabem de sentir. De les peces de saló opus 3 sentirem la titulada Melodia.

Està clar que va ser una propina magnètica la que va proposar Kirill Gerstein per agrair els aplaudiments del públic de Munic després d'interpretar el totpoderós concert de Rachmaninoff per piano i orquestra número 2. Aquesta era una de les peces de Saló Opus 3. Aquesta delicada melodia que ha sigut la propina del concert que els companys de la ràdio de Baviera van enregistrar, recordem-ho, el 16 de novembre del 2025 a la Isarphilharmonie de Munic. La primera part del concert encara no s'havia acabat, encara hi va haver una segona obra. És una selecció, uns fragments de la suite orquestral extreta de l'òpera còmica Xerimiuski de Moscou, o Moscou Xerimiuski. És l'opus 105 de Dmitri Shostakovich. Una mica per situar-vos, Xerimiuski és un barri de Moscou i la idea era fer una òpera còmica, una mena de comèdia musical en tres actes i cinc escenes, en la que Shostakovich hi va estar treballant entre 1957 i 1958. De fet, es va estrenar a Moscou l'any 59. Per situar-vos històricament, en aquesta època el règim soviètic s'havia suavitzat una mica, la mort de Stalin l'any 53 ho havia facilitat i, per tant, el compositor, en col·laboració amb el llibretista que es deia Mikhail Chervinsky, van fer un llibret una mica experimental, buscant una mica una trama satírica on es parlava de temes de l'actualitat del Moscou de meitats del segle XX. Està clar, temes d'actualitat com l'escassedat crònica d'habitatges, les dificultats per garantir unes condicions d'habitabilitat dignes, etc, etc. Temes que en els temps que estem vivint potser també prenen una certa dimensió contemporània. No sentirem el que és pròpiament la part cantada, sinó que és una suite orquestral que ens proposen els músics de la Filarmònica de Munic, dirigits, recordem-ho, per Sancto Matthias Ruvali. Així va sonar aquesta suite basada en fragments de la comèdia musical Xerimiuski de Moscou, opus 105, de Dmitri Shostakovich.

trepidant, alegre i sempre amb aquell punt sarcàstic tan característic de Dmitri Shostakovich. Així ha sonat aquesta suite orquestral extreta de la comèdia Chernyushki de Moscou. Recordeu, Chernyushki és el nom d'un dels barris de Moscou. Si fos a Barcelona, podríem dir Les Corts o Gràcia de Moscou. Així doncs, música de Dmitri Shostakovich, que ens interpretava l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Santo Matías Rubali. Recordeu que avui us estem oferint el concert enregistrat pels companys de la Ràdio de Baviera el dia 16 de novembre del 2025 a la Isar Filharmonie de Munic. Concert, doncs, que arriba amb aquesta obra de Shostakovich a la mitja part, i la segona va estar íntegrament dedicada a la segona sinfonia i última del compositor rus Alexander Baradin. Baradin, recordeu, era un dels membres del grup dels cinc, juntament amb Mussorgsky, amb Rimski-Korsakov, amb César Cui i amb Mili Balakiriev. Baradin, de tots ells, era l'únic que no era militar, era químic, i de fet ell es guanyava la vida fent de professor de química a la Universitat de Sant Petersburg. Així doncs, Baradin componia els diumenges, per dir-ho d'una manera metafòrica. Tenia el costum d'aprofitar la seva extraordinària capacitat de memòria, i sembla que això va ser un problema, perquè el seu amic Rimski-Korsakov sempre el renyava i li deia: ja has escrit aquella peça tan maca que ens vas tocar l'altre dia amb el piano? I el Baradin deia: sí, sí, ja ho faré, no et preocupis, que la tinc al cap. I així sembla que s'han perdut moltes obres d'aquest talent principalment líric, melòdic, d'aquest compositor del grup dels cinc. La sinfonia número 2, Baradin la va deixar inacabada. De fet, quan es va publicar el mateix any de la seva mort, el 1887, es va publicar en una versió per piano a quatre mans, i va ser Rimski-Korsakov qui va completar la versió orquestral. I així, doncs, compensant probablement una de les dificultats que podia tenir Baradin, que potser a l'hora d'assolir la tècnica d'orquestració, doncs, potser no anava tan lleuger. Sigui com sigui, Rimski-Korsakov, com va fer amb altres obres del mateix compositor, va orquestrar aquesta deliciosa sinfonia número 2, que es divideix en els moviments Allegro, Scherzo Prestissimo, Andante i Finale Allegro. Aquesta és l'obra que va completar el concert que us estem oferint. Amb tots vosaltres, la sinfonia número 2 en si menor d'Alexander Baradin.

0: Us ho hem promès en començar i hem de reconèixer que l'Orquestra Filarmònica de Múnich, dirigida pel mestre finlandès Santtu Matias Rovali, ens hi ha ajudat. Acabem de sentir la sinfonia número 2 en si menor d'Alexander Baradin. Aquesta obra ha completat un concert que, tal com us dèiem, ens ha tingut ben enganxats gaudint d'unes pàgines precioses, d'un repertori realment atractiu que hem aconseguit gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, es tractava d'un dels concerts de l'Orquestra Filarmònica de Munic de la temporada 2025-2026. És el que van enregistrar a la Isar Filharmonie de Munic els companys de la ràdio de Baviera. Va ser el dia 16 de novembre de 2025. I així arribem al final, doncs, d'aquesta edició de l'espai Els Concerts de Catalunya Música.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música us proposem tot seguit descobrir una de les obres concertants no gaire habitual del compositor d'origen armeni Aram Khachaturian, compositor a qui recordem per ballets com Espartacus o Gaianer, també pels seus concerts, sobretot el de violí i orquestra o la suite anomenada Mascarada. A part de totes aquestes obres tan populars i tan estimades, Aram Khachaturian, a l'entorn de 1960, va posar-se a treballar en el que ell va descriure com un tríptic de concerts rapsòdia. Cada concert estava escrit per un solista diferent, violí, violoncel i piano. Així doncs, l'any 1961 va ser el moment d'escriure aquest concert rapsòdia pel violí. Una pàgina escrita en un sol moviment, a diferència dels altres concerts anteriors que mantenien l'estructura típica ternària. Disposem-nos a sentir aquest concert rapsòdia per violí i orquestra d'Aram Khachaturian en la interpretació de Fumika Mori, violí, i l'orquestra sinfonieta de Tapiola, dirigits per Jonathan Bloxham.

0: Fumika Mori, violí, i la sinfonieta de Tapiola, dirigits per Jonathan Boxham, ens acaben d'interpretar el concert Rapsòdia per violí i orquestra de 1961 d'Aram Khachaturian.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

de Franz Joseph Haydn podrem sentir a continuació la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, Sinfonia dels Adeus, en la versió de l'orquestra de St. Luke's sota la direcció de Charles McCarras.

0: Així és com s'acaba la sinfonia número 45 en fa sostingut menor els adeus de Franz Joseph Haydn. En aquest últim adagio, els instrumentistes van deixant l'escenari com a acte de protesta. Sentíem Charles McCarras al capdavant de l'orquestra de St. Luke's.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: De Félix Mendelssohn és el quartet de corda que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música. És el quartet número 2, opus 44, escrit en mi bemoll major, que sentirem interpretat pel quartet Henschel.

0: Era el quartet de corda número 4, quartet en mi menor, opus 44, número 2, de Félix Mendelssohn, i l'hem sentit interpretat pel quartet Henschel.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Música de Ludwig van Beethoven per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 1 en fa major, opus 5 número 1, en la versió de Daniel Schafran, violoncel, i Anton Ginsburg, piano.

És la sonata per a violoncel i piano número 1 en fa major, opus 5 número 1 de Ludwig van Beethoven, que hem sentit en la versió de Daniel Schafran, violoncel, i Anton Ginsburg, piano.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra número 27, Kegel 595, de Mozart, concert en la tonalitat de si bemoll major, que sentirem amb la pianista Eulàlia Soler i l'orquestra de solistes de Salzburg.

0: La pianista Eulàlia Soler i l'Orquestra de Solistes de Salzburg interpretaven la versió que acabem de sentir del concert per a piano i orquestra número 27 en si bemoll major, concert Kegel 595 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

de Claude Debussy podrem sentir tot seguit el quartet de corda en sol menor opus 10, una obra de l'any 1893 que ens ofereix el quartet Arcanto.

0: Claude Debussy va compondre el quartet de corda en sol menor, opus 10, l'any 1893. L'hem sentit en la versió del quartet Arcanto.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: La sonata de cambra que ara us oferim és la tercera del recull Harmonico Tributo de Georg Muffa. Ars Antiqua Austria és el nom de la formació que interpreta aquesta gravació amb Gunnar Ledsborg com a director.

0: Sentíem la sonata de cambra número 3 del recull Harmonico Tributo, un recull de Georg Muffat publicat el 1682. El conjunt Ars Antiqua, Àustria, interpretava la música de Muffat dirigit per Gunnar Letzbach.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: De Franz Liszt us convidem a sentir ara el concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll major, catalogat amb el número 124, una obra completada l'any 1856 que consta dels moviments Allegro Maestoso, Quasi Adagio, Allegro Vivace i Allegro Marziale Animato. Sentim-ne la versió de Michel Berov, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus a Leipzig sota la direcció de Kurt Masur.

0: S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll major de Franz Liszt, que hem sentit en un enregistrament de l'any 1978 a càrrec de Michel Berghoff, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Kurt Masur.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: A casa tenim quatre fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
5: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
2: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Ljubljana, és a dir, fins a la capital d'Eslovènia, per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena. La sentirem sota la direcció de Gaetano Lococo, un director molt jove format entre Roma i Londres. Ell és qui dirigia el programa fet amb música de Gershwin, Bernstein i Stravinsky. El concert, que es va titular Un viatge pel color orquestral del segle XX, des del jazz simfònic nord-americà fins al ballet rus. Tot això és el que sentirem a partir d'ara, des de la gravació de la Ràdio Televisió Eslovena del desembre del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert que sentirem a partir d'ara comença amb Gershwin, que hi aporta el vessant rítmic i jazzístic, amb influències llatines, després del seu viatge a l'Havana. Després arribarà Leonard Bernstein, que és qui farà de pont entre Broadway i la Gran Orquestra Simfònica. Sentirem les danses simfòniques del West Side Story. I, finalment, Igor Stravinsky és qui culminarà aquest concert amb l'orquestració espectacular, gairebé cinematogràfica, de l'Ocell de Foc. Aquest és el programa de concert que sentirem des d'ara mateix i que comença amb l'obertura cubana, la que Gershwin va compondre l'any 1932, quan ja havia estrenat, entre altres, la Rhapsody in Blue o l'Americà a París. L'obertura cubana la sentim en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

El concert d'avui ha començat amb l'obertura cubana de George Gershwin, música escrita l'any 1932, música que Gershwin mateix deia que s'havia inspirat en una breu visita a l'Havana. Es veu que es va esforçar per a combinar els ritmes cubans amb el material temàtic original que ell havia aportat per a aquesta obra. El resultat és l'obertura simfònica que encarna l'essència del ballet cubà. I això és el que hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena, l'obertura cubana de Gershwin sota la direcció de Gaetano Lococo. És el director d'orquestra molt jove, actualment té 29 anys, que és al capdavant d'aquesta orquestra ara per a interpretar les danses simfòniques del West Side Story de Leonard Bernstein, una mica posteriors dels anys 50 del segle XX. La versió és de la Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena i dirigeix Gaetano Lococo.

Aquestes eren les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein. Bernstein, el musical, el va escriure entre el 1955 i el 1957. És l'obra que li va assegurar la fama com a compositor. Va estar gairebé 2 anys a Nova York amb representacions plenes d'èxit. Es va fer una gira nacional i després de tot això, l'any 1960, Bernstein és quan va tornar a aquesta partitura i en va extreure 9 seccions per a fer les danses simfòniques. Les danses simfòniques del West Side Story, que hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena, dirigida per Gaetano Lococo. Gaetano Lococo és el director d'orquestra jove, encara no té els 30 anys, que avui sentim al capdavant d'aquesta orquestra des d'una gravació de la Ràdio Televisió Eslovena del desembre del 2025, un concert que ha començat amb Gershwin, ha continuat amb Bernstein i s'acaba amb una versió de l'any 1911 de la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Aquesta és la versió de la Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

El que acabem de sentir és una classe magistral d'orquestració, de riquesa tímbrica, de teixit harmònic, una obra que presenta elements amb gran originalitat. És obra d'Igor Stravinsky, un dels compositors més destacats de la música del segle XX, l'autor d'aquesta suite del ballet L'ocell de foc, la versió del 1919, que és la que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo. Aquí és on s'havia d'acabar el concert que us oferim avui, el concert que es va fer a Ljubljana el desembre del 2025, però va durar una miqueta més i va tornar a l'inici, va tornar a George Gershwin. El concert l'hem començat amb l'obertura cubana i ara, fora de programa, sentirem un arranjament d'Ingo Luís de Promenade, música de George Gershwin, que interpreta la Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

0: Aquest fragment que hem sentit ara fora de programa es va estrenar en la seva forma original a la pel·lícula Shall We Dance, de l'any 1937, amb Fred Astaire i Ginger Rogers. I, de fet, aquest fragment instrumental el que feia és estar destinat a acompanyar una seqüència humorística a bord d'un vaixell amb els dos protagonistes i els seus respectius gossos. Això és el que hem sentit ara, el fragment titulat Promenada, Walking the Dog, és música de George Gershwin en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo. És el punt final definitiu, ara sí, del concert que us hem ofert avui, el concert que ha començat precisament amb Gershwin, amb l'obertura cubana, després hem sentit les danses simfòniques del West Side Story de Leonard Bernstein i, finalment, la versió del 1919 de la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Aquesta és la proposta de Gaetano Lococo al concert del desembre del 2025 que es va fer a l'Auditori Kankar, a la Sala Galus, a Ljubljana, a Eslovènia. És el concert que va gravar la Ràdio Televisió Eslovena i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre dels concerts que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, com sempre. Tot un plaer. Vos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir la missa de difunts de Joan Cererols. La versió de la Capella Reial de Catalunya dirigix Jordi Savall.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.
0: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

Ara us proposem l'ensalada La Trulla, de Bartomeu Càrceres. Els intèrprets són els membres de la Capella Reial de Catalunya, dirigits per Jordi Savall.

0: La Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall, interpretava l'ensalada La Trulla del compositor valencià de principis del segle XVI, Bartomeu Càrceres.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuarem la nostra selecció amb la quarta simfonia opus 120 de Robert Schumann en la versió de l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Wilhelm Furtwängler.

0: Acabem de sentir la quarta sinfonia opus 120 de Robert Schumann, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Furtwängler.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que el govern...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.

0: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
1: Tot seguit, les sopranos Arlina Auger i Lainey Dawson, la contralt Diana Montagui, el tenor Leif Nixon i el baix Simon Birkel, amb el cor i l'orquestra de l'Abadia de Westminster, dirigits per Simon Preston, ens interpreten el Dixit Dominus, número de catàleg 232, de Georg Friedrich Händel.

0: Acabem de sentir el Dixit Dominus, número de catàleg 232, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets eren les sopranos Arlene Auger i Lainey Dawson, la contralt Diana Montagu, el tenor Leif Nixon i el baix Simon Birkel, amb el cor i l'orquestra de l'Abadia de Westminster, dirigits per Simon Preston.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

0: El quartet Parker ens ha interpretat el quartet de corda número 1, Metamorfosis nocturnes, de Gheorghi Ligeti.
1: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: A continuació ens acompanya el cançoner de Pedrell, de Robert Gerhard. Els intèrprets seran el tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.

0: Hem sentit el cançoner de Pedrell, de Robert Gerhard, interpretat pel tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El concert d'avui, l'Orquestra Simfònica de Basilea i el director Pierre Bleuze celebren l'aniversari de Maurice Ravel amb el pianista Bertrand Chamaillot. Què ho fa que la música de Ravel sigui tan fascinant i que encara avui aparegui tan sovint als programes de concert? D'una banda, Ravel va ser un mestre orquestrador. Penseu en el bolero, on sentim el mateix una i altra vegada i tot i així sempre sona diferent. Després hi ha el francès urbà, que va abraçar les tendències del seu temps, fins i tot el jazz, que podrem percebre, per exemple, el concert per piano que sentirem avui. Però Ravel també era un neoclàssic, que coneixia els antics mestres francesos, ho veiem, per exemple, a Le Tombeau de Couperin, i que estimava l'antiguitat, com ens mostra el Daphnis i Chloé. Tot això ens fa veure que la música de Ravel reuneix elements molt diferents. D'una banda, el fa polifacètic, i de l'altra, aquests elements es barregen en un conjunt delicadament equilibrat, creant aquesta experiència sonora inconfusible. Doncs bé, de Ravel, avui sentirem el concert per piano en sol major. El programa es completa amb una estrena mundial del compositor alemany Friedmann Treiber i amb la sinfonia en si bemoll major del compatriota de Ravel, Ernest Chausson. La ràdio suïssa de parla alemanya comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer del 2025 al Casino de Basilea. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una estrena mundial, amb l'obra Relations de Friedmann Treiber. El títol ens indica que la partitura té diversos nivells de significat. El primer és purament compositiu. Relacions significa parentiu. Tots els esdeveniments musicals es remunten a una cèl·lula primerenca, en un parell d'acords que oscil·len endavant i endarrere. El segon és el nivell humà, perquè a l'obra hi apareix un cant del cigne semblant a un lament amb el qual el compositor recorda amics que han mort recentment. I el tercer nivell és l'espiritual. Afirma que fins i tot les coses i els esdeveniments que aparentment no tenen res a veure entre si estan connectats, que en última instància no hi ha separació i que, per tant, tot és una unitat. Aquí tenim l'obra de Friedmann Treiber, Relations, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Basilea sota la direcció de Pierre Bleuze.

Estrena mundial de l'obra Relations del compositor alemany Friedemann Treiber a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Basilea i sota la direcció de Pierre Bleuze. I arriba ara a l'escenari del casino de Basilea Bertrand Chamaillot.

reflecteix els viatges del compositor francès a Amèrica, amb uns tocs de jazz que són evidents al primer i el tercer moviments. En canvi, el moviment central, contemplatiu i de gran bellesa, ens mostra la faceta del millor Ravel impressionista. És el concert per piano en sol major de Maurice Ravel que ens ofereixen Bertrand Chamaillou i l'Orquestra Simfònica de Basilea sota la direcció de Pierre Bleuze.

Bertrand Chamaillou i l'Orquestra Simfònica de Basilea, sota la direcció de Pierre Bleuze, ens han ofert el concert per piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel, una pàgina meravellosa que reflecteix el viatge del compositor francès a Amèrica i que incorpora amb enginy i guiat per George Gershwin elements del jazz i el rock. També és de Ravel la peça que Bertrand Chamaillou ofereix al públic suís per correspondre als aplaudiments. És una transcripció per piano de la cançó Tres vells ocells del paradís.

És una transcripció per piano de la cançó coral Tres vells ocells del paradís de Maurice Ravel. El bis que ha tocat Bertrand Chamaillou després d'haver interpretat el concert en sol major, també de Ravel. I l'obra final del programa és la sinfonia en si bemoll major d'Ernest Chausson, una pàgina de colors afrancesats que recorda la sinfonia en re menor de César Franck, el seu mestre, i que s'inspira també en la música de Wagner. Tot i així, la sinfonia d'Ernest Chausson recorre camins propis, com ara la llibertat expositiva i estructural, el gust per la sorpresa i, sobretot, la inclinació contemplativa i plàcida habitual del discurs sonor de Chausson, un recurs que trobarem als tres moviments de què consta la partitura. Lento allegro vivo, el primer, molto lento, que és un gran lament, el segon, i animato, el tercer i últim. La sinfonia en si bemoll major, opus 20, d'Ernest Chausson, es va estrenar el 1893 a la Societat Nacional de París. Ara la sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigida per Pierre Bleuze.

0: Fins aquí la sinfonia en si bemoll major, opus 20 del compositor francès Ernest Chausson. El concert d'avui, l'Orquestra Simfònica de Basilea i el director Pierre Bleuze han celebrat l'aniversari de Maurice Ravel amb el pianista Bertrand Chamaillou i amb el concert per piano en sol major. I han completat el programa amb una estrena mundial del compositor alemany Friedmann Treiber i amb aquesta sinfonia del compatriota de Ravel, Ernest Chausson. La Ràdio Suïssa de Parla Alemanya ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat al febrer del 2025 al Casino de Basilea i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Ludwig van Beethoven per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 3 en la major, opus 69, obra completada l'any 1808 i que sentim en la interpretació de Christopher Kwan, violoncel, i Patrick Cohen, fortepiano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 4:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
2: És un plaer retrobar-vos a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta, com sempre, a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. Una selecció que avui arrenquem un dia més amb la veu de la mezzosoprano Marisa Martins i el piano de Mac McClure, un duet que, entre moltes altres satisfaccions, ara ens deixa The Poets of Paris, un disc dedicat a un recorregut íntim per la melodia francesa a través dels grans poetes que n'han definit la identitat. Sentim, doncs, poesies, versos de Verlaine, d'Hugo o de Mallarmé, com serà el cas d'avui, posats en música per compositors com Fauré, Debussy, Poulenc o també, en el cas d'avui, Maurice Ravel. Sentim, doncs, aquesta mostra, aquests trois poèmes de Stéphane Mallarmé, musicats per Maurice Ravel, tal com els interpreta Marisa Martins i Mac McClure.

Marisa Martins i Mac McClure eren els intèrprets d'aquests trois poèmes de Stefan Mallarmé, musicats per Maurice Ravel, una mostra del disc titulat The Poets of Paris que aquests dos músics han fet dedicat a un recorregut íntim per la melodia francesa. A més d'aquest compositor també hi ha obres de Fauré, Debussy i Poulenc inspirades en poesies d'autors com Verlaine, Hugo o Guillaume Apollinaire. Ara canviem de registre i anem a un clàssic, a la música de Johann Sebastian Bach, que és un dels compositors escollits pel conjunt Aires Extemporae, un conjunt singular format per una violinista Xenia Gogu i dos violoncel·listes, Víctor García i Teresa Madeira. Una combinació instrumental que té, però, una gran versatilitat i moltes possibilitats. En el seu últim disc titulat Erbarme dich, una al·lusió ja directa a la cèlebre ària de Johann Sebastian Bach, i trobem obres de compositors com Matthew Locke, Heinrich Ignaz Weber o també Andreas Oswald, a més, esclar, de Johann Sebastian Bach, que és qui és més present. D'aquest disc ens sentirem a continuació i com a mostra la sonata per gamba número 3 en sol menor, número de catàleg 1029. Aquest n'és el segon moviment, Adagio.

Era música de Johann Sebastian Bach que no ha faltat al programa d'avui, en aquest cas per il·lustrar o com a mostra de l'últim disc del conjunt Aires Extemporae, un disc que porta per títol Erbarme dich i que conté obres de diversos compositors, però sobretot de Johann Sebastian Bach, com aquesta sonata per a viola de gamba número 3 en sol menor, número de catàleg 1029. N'hem sentit el segon moviment adagio a càrrec dels membres d'aquest conjunt Aires Extemporae, que recordem-ho, són la violinista moldova Xenia Gogu i dos violoncel·listes, l'espanyol Víctor García i la portuguesa Teresa Madeira. Seguim endavant a les sonoritats d'avui a Catalunya Música. Ara recuperem la música vocal per veu i piano per sentir un nou fragment de l'Alè del Record, que és el títol d'aquest disc, a partir del cicle de lit que el compositor i pianista Joan Manau ha compost sobre poesies de Feliu Formosa. L'intèrpret vocal, en aquest cas, és el tenor mallorquí Joan Laínez, i d'entre la vintena de poesies musicades, a continuació us oferim la que porta per títol «Heu deixat passar mesos».

0: Heu deixat passar mesos. Era el títol d'aquesta poesia que hem sentit de Feliu Formosa, musicada per Joan Manau, interpretada pel mateix Joan Manau al piano, acompanyant el tenor Joan Laínez. Tot plegat una mostra d'un disc titulat L'alè del record, en què Manau musica una selecció de versos tots de Feliu Formosa. Un producte del segell Microscopi que hem volgut sentir també avui a les sonoritats de Catalunya Música per arribar més o menys a l'equador del nostre temps.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: Tornem de la pausa amb més música per veu i piano, canviem però de compositor i ara és el torn de Manuel Blancafort. Ja sabeu que des de fa uns quants anys la fundació que porta el nom del compositor està promovent un enregistrament integral que en el cas de la música vocal es completa amb aquest disc del segell Naxos que sentirem tot seguit. Els intèrprets són la mezzosoprano terrassenca Anna Alàs i el pianista Miquel Villalba i d'aquest disc us n'oferim avui les cançons per infants. Són una selecció de cançons compostes entre els anys 1917 i 1919 i que el mateix Villalba va arranjar el 2020. Sentim-lo, doncs, a continuació, format per tres cançons, S'ha perdut un anell, Cant per anar a la guerra i El bon Jesuset.

Aquestes eren les tres cançons per a infants del compositor Manuel Blancafort que hem sentit interpretades per Anna Alàs i Miquel Villalba, mezzosoprano i piano, respectivament. Una mostra de l'últim disc d'aquests intèrprets, editat per el segell Naxos i que forma part d'una iniciativa de la Fundació Manuel Blancafort. Seguim endavant a continuació i ara és el torn d'Antoni Botey, el compositor reivindicat per Marc Renau, el violoncel·lista que ha dedicat una bona part del seu temps i esforços a recuperar obres desconegudes d'aquest violinista i compositor badaloní. No només n'ha recuperat les partitures, sinó que les ha enregistrat i també ha elaborat una petita biografia d'Antoni Botey, publicada com la resta de materials per l'editorial Brutons Mercadal. Sentim a continuació, doncs, un fragment, el primer moviment de la sonata per violoncel i piano d'Antoni Botey.

Marc Renau i Marta Auger eren els intèrprets d'aquest primer moviment de la sonata per violoncel i piano d'Antoni Botey, una mostra del disc amb què Marc Renau ha volgut il·lustrar el fruit de la seva recerca a l'entorn del catàleg d'aquest compositor, on ha recuperat algunes partitures fins ara desconegudes, les ha enregistrat i també ha elaborat una petita biografia que ha publicat a l'editorial Brutons Mercadal. A continuació, les sonoritats, la veu de Xavier Sabata acompanyat de Le Concert de l'Hostel Dieu, que dirigeix Franck Emmanuel Comte en el disc titulat Furioso, que respon a un programa de recital presentat per Xavier Sabata en diversos escenaris internacionals. Un programa a l'entorn de la figura d'Orlando que ha estat tractada per molts i diversos compositors de la història de la música. Una mostra n'és Nicola Porpora en la seva obra titulada L'Angèlica de 1720. Sentim-ne a continuació el recitatiu i ària Ove son, qui mi guida, dame que volete.

Era la música de Nicola Porpora a la seva obra L'Angèlica, de 1720, a propòsit del personatge d'Orlando. Hem sentit el recitatiu acompanyat Hilària Obesón, Qui mi guida, dame que volete, escollit pel contratenor Xavier Sabata per al seu disc titulat Furioso, un disc, com dèiem, a l'entorn d'un programa de recital sobre el mite i el personatge d'Orlando, que han registrat al costat del Le Concert de l'Hostel Dieu, sota la direcció de Frank Emmanuel Comte. I així arribem pràcticament al final de les sonoritats d'avui a Catalunya Música, però ens queda temps encara per una última audició que dedicarem, com en anteriors ocasions, a la veu de Jordi Cortada i la Cobla Mediterrània. Ells són els intèrprets d'aquest disc titulat La veu de tenor i la cobla, que recull algunes cançons i sardanes de les més populars del repertori. Com a mostra, avui sentim Llevantina.

0: Era Llevantina, una de les sardanes més populars del repertori que Jordi Cortada i la Cobla Mediterrània han volgut enregistrar en el seu disc titulat La veu de tenor i la cobla, com a mostra justament d'això, d'una selecció de les cançons i sardanes més populars del repertori i que tots tenim a la memòria. Amb aquesta música, doncs, nosaltres acomiadem avui el programa, desitjant que la nostra selecció de sonoritats us hagi agradat. Ens acomiadem tot emplaçant-vos, com sempre, a la nostra pròxima edició, que serà ben aviat aquí a la sintonia de Catalunya Música. Allà us esperem.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents. Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Horitzó llunyà, les llums de la ciutat que il·luminen la nit. Bàrbara Brachini, sota l'àlies Malibu, presenta el primer somni d'aquest viatge, Spicy City, des de l'àlbum Vanities, que expandeix les textures clàssiques per fer-les més oníriques i ambientals. La metròpoli canvia de forma i entres a l'Hypercube de Nathan Fake, un espai minimalista, vibrant i actiu, també en aquest rework de Tucano.

Des de Leeds, Jessie Marchella t'aporta l'oxigen que necessites a través d'aquest tall. Quartz Day, un paisatge electrònic profund i emotiu que inclou a 11-11, el disc que publica el segell Mercury KX. I de l'esclat melancòlic a l'eficiència de la inspiració fundacional. Sense Sleep, Autecre i l'àlbum Amber, des d'un llunyà 1994.

La claredat que arriba en la quietud i Satori by the Sea, una producció del pianista i compositor italià Ed Carlson. Però aquesta quietud també és possible trobar-la en el moviment, en les essències mínimes. Així sona Love Cry de Fortet en la remescla del productor de Los Angeles, Ramon Pang.

Uns minuts per reconciliar-se amb el món des d'un lloc més enllà del calendari. Beethoven a les mans de Víkingur Ólafsson en aquest Andante, el de la sonata número 30. I les connexions digitals retornen amb Àlex Lustig i Aeon, un joc de timbres i glitches.

Un jardí reimaginat, el Jardí de les Fades de Mamer Lua. Música transparent de Maurice Ravel, vista a través dels ulls de Victor Lemesne, que emprèn la recomposició electrònica d'aquest fragment somiat. I després de la llum, nous moments d'exploració, els de Seafield a Falling First.

Pinzellades ambient i un record que s'esvaeix amb David Handler i l'ensemble LPR i Ever After. Un tall que aquí remesclava la productora Caitlin Aurelia Smith i la percussió que segueix present també a l'última etapa d'aquest camí. So Percussion i Caroline Shaw a And So. Sonaria una altra cançó sota un altre nom, tan dolça i tan certa.

0: Acabem de sentir a Mercedes Gancedo, soprano, i a Beatriz Miralles, piano, interpretant Ich bin der Welt abhanden gekommen. M'he retirat del món, una de les cançons sobre poemes de Rückert de Gustav Mahler.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que alguna...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el septet per a vent i corda en mi bemoll major, opus 20, que Ludwig van Beethoven va compondre l'any 1800. Ens acompanya l'octet Mitres.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuant amb la programació de Catalunya Música, ara sentirem la cantata que porta el número 1 al catàleg de Johann Sebastian Bach, la cantata Wie schön leuchtet der Morgenstern, o Com brilla l'estrella del matí. Aquesta cantata que interpreten els solistes vocals Melin Hart-Lewis, soprano, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, tots dirigits per John Eliot Gardiner.

0: La cantata que ara sentíem és de Johann Sebastian Bach. És la cantata Com brilla l'estrella del matí, cantata catalogada amb el número 1 que sentíem en la versió de Melin Hartlius, soprano, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey Bash, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió ara de sentir la sonata per a clarinet i piano en fa menor, opus 120, número 1, la sonata que Johannes Brahms va compondre l'any 1894 i que va destinar al clarinetista Richard Mühlfeld. Ens sentim la versió de Michel Portal, clarinet, i George Pludermacher, piano.

0: S'acaba aquí la sonata per a clarinet i piano en fa menor, opus 120, número 1, de Johannes Brahms. N'hem sentit la versió de Michel Portal, clarinet, i George Plodermarge, piano, en un enregistrament de l'any 1969.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuant amb la nostra programació, ara us proposem el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 2, de Georg Friedrich Händel. El sentirem interpretat per l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, que dirigeix en aquesta ocasió Christopher Hogwood.

0: Fins aquí aquest concerto grosso en fa major, el segon del recull Opus 6 de Georg Friedrich Händel, que sentíem interpretat per l'orquestra de la societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Nocturn.
2: Del compositor ucraïnès Valentin Zivelstrov podrem sentir el recull Dos Salms de David per continuar la nostra programació. Es tracta d'una obra composta l'any 2007 i que consta de les peces A tu clamo, Senyor, i El Senyor és el meu pastor. Ens acompanyen els membres del cor de cambra de Kiev sota la direcció de Mykola Hoptych.

És el recull Dos Salms de David de Valentin Silvestrov, música composta l'any 2007. Sentíem el cor de cambra de Kiev dirigit per Mykola Hoptich.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La sinfonia número 3 de Félix Mendelssohn es coneix amb el sobrenom d'Escocesa. És l'opus 56 del compositor i és la que ara sentirem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Franz Welser-Most.